0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT.

pensa sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el polític.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Atenció!
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
4: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
5: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721, l'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Parlem de cuina.
6: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
3: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Parlem de cuina.
8: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
7: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
9: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
8: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
10: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia, a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Parlem de cuina.
7: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
8: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Hi ha músiques que s'escolten i músiques que s'estimen. La sardana és una manera de sentir el país, de compartir plaça i emocions. Des d'aquí us convidem a viure-la plegats a l'Espai Sardana.

0: a tots els àmbits de la vida, i el de la sardana no és pas diferent, entre les persones que hi formem part, amb algunes en tenim i amb altres no. Parlem, tal com diu el títol de la sardana, de Doll d'Efecte, preciosa composició d'en Manel Saderra i Puigferrer, de l'any 1987, i amb la que hem iniciat el repertori d'avui divendres, 29 de maig de 2026. La copla que ens l'ha interpretat, la principal de la Bisbal.
1: Tenim una raó per escoltar ara la següent sardana, i és perquè el nostre amic, l'Esteve Sureda i Freixes de Vilablareig, ens l'ha demanada. D'en Carles Santiago i Roig és Amics de Ribes, que es va estrenar l'any 1995 a aquesta població de la comarca del Ripollès. L'enregistrament és d'una gravació en directe de la copla Ciutat de Cornellà.
2: Hola, sóc Carles Santiago, compositor de sardanes i músic de cobla. Diuen que les meves sardanes són força balladores i estic molt content, ja que es programen bastant. Vull saludar a la Núria i a la Marina pel magnífic programa que fan setmanalment Espai Sardana de Ràdio Mollet i encoratjar-les a seguir, com fins ara, pel bé de la sardana i de la cobla. Moltes felicitats.

0: Amics de Ribes, d'en Carles Santiago i Roig, gravació en directe de la Cobla Ciutat de Cornellà. Esteve, salut i sardanes i ens retrobem.
1: Del pianista, compositor de sardanes i ballables, així com fundador de diverses formacions musicals, en Josep Capell i Hernández, nascut a Almacelles, població de la província de Lleida, és en Josep i la Maria. Escoltem amb la principal de la Bisbal aquesta sardana de l'any 1991.

0: en Josep i la Maria, d'en Josep Capell i Hernández, amb la principal de la Bisbal.
1: La següent sardana és de l'any 2002, porta per nom Vila de Sant Celoni i està dedicada a l'agrupació sardanista d'aquesta vila d'aleshores. És de la compositora barcelonina Pepita Llunell i Sanahuja, que recordarem que aquest any, i concretament el 4 d'agost, es commemora el centenari del seu naixement. Va ser esposa del compositor Fèlix Martínez i Comín i dir que la sardana presenta el cas infreqüent de tenir premiades gairebé la totalitat de les seves composicions. Escoltem Vila de Sant Celoni.

0: De la Pepita Llonell i Sanaüja és la sardana que acaba de sonar en antena, Vila de Sant Celoni.
1: D'en Juli Garreta i Arboix és la sardana amb la que finalitzarem aquesta primera part. Composició de l'any 1898, que escoltarem amb la Cobla de Cambra de Catalunya, el seu nom, La Xerraire.

La xerraire del mestre Juli Garreta i Arboix amb la Cobla de Cambra de Catalunya. Fem una pausa i en acabar-la, més espai sardana.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: Hi ha molts compositors que tenen un estil que quan el sents... no pots evitar aixecar-te per ballar, i aquest és un d'ells. Ens encanta. És el perpinyanès en René Picamal i Coma, i no és casualitat que sigui l'autor de la nostra sintonia. Gaudim de la seva composició Poble de Fillols, de l'any 2000, dedicada al poble i comuna de la comarca del Conflent, a la Catalunya Nord, i ho farem amb una cobla que ens agrada molt i molt, la mil·lenària fidelíssima vila de Perpinyà.

0: Poble de Fillols, d'en René Picamal i Coma, amb la copla mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà.
1: I abans de l'agenda, complirem amb dues peticions. La Maria Company la vol dedicar a les seves amigues de Mollet i de Montcada. Amb aquestes últimes va poder ballar perquè hi feien sardanes. I la Mercè Bastida vol una sardana per a la seva filla petita que celebra anys. Per a la Maria, la Montserrat, per la Colla Daurada, per a nosaltres, per la Emma Balea, i ens regala una abraçada per a tothom. I acaba amb un visca la sardana. Escoltarem d'en Francesc Xavier Cassanyes i Edo la seva salutació i sardana. És Espurnes d'Eternitat, amb l'extingida copla a Moga.
2: Hola, sóc el Xavi Cassanyes, compositor i director. Vull felicitar el programa de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet per aquesta difusió i aquesta elegància que tenen en fer la informació sardanista i que no deixeu mai de seguir aquest fabulós programa de l'Espai Sardana a Ràdio Mollet. Moltes gràcies.

0: Escoltàvem d'en Francesc Xavier Cassanyes i Edo la salutació i sardana Espurnes d'Eternitat, amb la copla a Moga.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Hi ha moltes activitats, per la qual cosa solament us informarem dels aplecs. Us convidem a consultar l'agenda de Som Sardana. Divendres 29 de maig. D'aquí poques hores, concretament a les 10 de la nit, se celebrarà a Cassà de la Selva, a la plaça de la Coma, la 50a nit dels músics cassanencs, festa d'homenatge als músics d'aquesta població, amb una copla monumental on tots els seus integrants tenen en comú ser de Cassà. Les sardanes que es tocaran són de músics relacionats amb aquesta població del Gironès, tant si hi han nascut o hi han viscut. Dissabte 30 de maig, el primer aplec de la Sardana de Blanes, al passeig de Pau Casals, a les 10 i a les 6, amb la copla banda del Col·legi Santa Maria i la principal de Banyoles. Revetlla del 72è aplec de Santa Coloma de Gramenet, a les 7, als Jardins Can Roig i Torres, amb la copla Sabadell. Diumenge 31 de maig, el 72è aplec de Santa Coloma de Gramenet, al Parc d'Europa, a 11:15 i a les 5, amb les coples Sabadell, Bisbal Jove i Juvenívola de Sabadell. A Girona, el 68è aplec, a la pista coberta de l'Escola Pia, a 11:15 i a les 4, amb les coples Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Montgrins i Ciutat de Girona. El 16è aplec, al Morell, a 11:15 i a 5:15, amb la Reu Jove, Maricel i la principal de Tarragona. A Vilafranca del Penedès, el 41è aplec a les 5, al Parc del Tívoli, amb les coples Catània,

I la Marina, realitzadores i presentadores d'Espai Sardana, també molta salut i dedicació per continuar moltíssims anys més oferint als oients del Vallès Oriental i la resta del país aquest magnífic programa sardanista dedicat a la dansa nacional de Catalunya. Rebeu totes i tots una abraçada ben forta.

0: amb un enregistrament en directe de la Cobla Ciutat de Girona.
1: En Pere Rigau i Poch va ser un extraordinari flabiolaire, director i compositor de música per a cobla i sardanes, que va néixer a Torroella de Montgrí l'any 1868 i va morir el 1909. Per acabar amb el repertori del programa d'avui, gaudirem d'una de les seves moltes sardanes, concretament de La Brema, que ens interpretarà la Cobla Montgrins, de la qual en Pere Rigau n'és un dels seus fundadors. És una composició de lluïment de tible i com a solista d'aquest instrument sentirem en Marcel Artiaga i Valls.

0: Fantàstica sardana obligada de Tible, interpretada per la Cobla Montgrins, amb en Marcel Artiaga i Valls com a Tible solista. El seu nom, La Brema, i el seu autor, en Pere Rigau i Poc. Solament ens queda desitjar-vos una feliç setmana, i si és amb sardanes, molt millor. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a un poeta que es diu Josep Sebastià Pons. Aquest senyor, en realitat això és un nom artístic, per dir-ho així, el seu nom autèntic era Josep Pons i Trainier. Va néixer al Rosselló el novembre de 1886 i va morir el 1962, al gener. Era poeta, narrador, autor dramàtic i pintor d'aquarel·les. El cas és que ell era, com us dic, de la Catalunya Nord, del Rosselló, i a casa seva parlava en català, però ell havia començat a escriure també en francès. I va ser en un viatge que va fer escala a Barcelona, es va comprar el llibre Canigó de Jacint Verdaguer i li va fer tanta impressió que més endavant va acabar determinant-se a escriure només en català. Tenim publicats almenys 12 llibres d'ells de poesia en català. I com ja vam començar el seu llibre Canta Perdiu fa un parell d'anys o més, i avui el continuarem allà on ho vam deixar. I comencem per un poema que porta per títol Vall Closa. A la vall closa del poeta, de matinada hi canta el vent, i entre les pedres, la fonteta, amb un delit inconscient. Allà, quin bàlsam porta l'hora? El sol n'és l'hoste benvolgut. Oh, soledat inspiradora, on mou la pluja un cant perdut. Nostra finestra és blau pintada. Estones brilla un mirallet de fusta antiga i ben daurada en la blancor de la paret. I vas torcint, emmirallada, sobre el teu front l'aire senzill, de cabellera humitejada i espessa com un camp de mill. Mentre la pluja al lluny remulla la grugor fina d'un teulat i murmureja tota fulla, inspiradora de soledat.

Dolça perdiu. Dolça perdiu. I tu, guatlla daurada, ara torna a la caça dins les valls. El gos, per aixecar nostra volada, ensumarà tots els amagatalls. I no hi valdran ni la coma deserta, ni la falguera i les pedres del riu. I cel amunt, totavia és incerta en l'esplendor serena de l'estiu. Més amigues, fugiu l'alba enganyosa que fa les altes fulles resplendir. Fugiu la font innocenta i plorosa que escampa dins la pila un rajolí. Aquell pagès que tot al mig de l'era traçava un cercle igual amb el flagell ja us fa la guerra a l'hora matinera si té el fruit de l'espiga vol d'ocell. I creu que tot el món és son imperi, que seu fetes per caure en el serró i no teniu cap sant que us alliberi guanyat pel vostre cant enaigador. Cap sant vos dona entrada a sa capella pel finestró de lloses i de calç i tot el sant del dit vos aconsella mentre el segador gira la falç. Dolça perdiu i guatlla de l'auserda, que germaneu la flauta i el flabiol i us refresqueu el pit dins l'ombra verda i escampeu la niada arran del sol.

Els teulats vells. Els teulats vells que giren dins l'ombra de Nadal senten damunt les teules l'alè dels fums mig blaus d'una blavor de cendra en l'aire enfosqueït mentre la plaça vella se decanta a l'oblit. Els carrers que mesuren el temps, llibre tancat, qui sap si en la memòria no el volen renovar? D'on ve aquesta alegria que afina l'esperit? A casa el foc obria les portes de la nit. Una taula parada, el front llis dels infants, a la mà de la dona la claror de Nadal.

Ara farem un poema que porta per títol La Parreguera. La Parreguera és un corral al pati d'una casa. I en aquest poema ja veureu que va descrivint el que hi ha al voltant del pati, gàbies d'animals i coses així. Com que és llenguatge de la Catalunya Nord, trobareu que les gallines van al dormen al joguiner. Aquí sí que hi havia el costum de dir quan les gallines es retiraven a dormir que anaven a joc. I d'aquí joc ve de joguiner. Els conills, conillets, es diuen llepins i aquí els anomena llepinots perquè són petits. Una rata panera és una rata pinyada. La porcigola és la porquera on dormen els porquets. I la xuta és l'òliba, una d'aquestes aus nocturnes. Després hi ha una paraula ja és més corrent a casa nostra, que diu que tot humiteja i borrona. Borronar és treure les petites gemes inicials de quan comença a brotar una planta. Així doncs, la Parreguera. El clar de lluna fa brillar una canya que els dos brancs de la parra sol juntar. I a mig aire del cel, nostra muntanya, recorda una flor doble de lilà. Tot s'humiteja i borrona la branca, sota la llum que goteja i que plou. Al joguiner dorm la gallina blanca, la mateixa que a l'alba ha post un ou. Els llepinots, davant la llepinera, s'ajunten flocs de neu i l'ull encès, parant l'orella a la remor lleugera com si tot el misteri els encantés. Penetra un raig dintre la porcigola. La lluna s'hi despulla fil per fil. Una rata panera ja s'envola i rondineja a les vetlles de l'abril. I entre les teules, la xuta ja desperta. A temps iguals, recomença el miolar, perquè ja sent a la coma deserta el cirerer salvatge blanquejar. El somni de la terra se deslliga i solet vaig mirant des del meu hort. Prades enllà, la clariana antiga que al lluny tria les herbes de l'amor.

contentament. Aquí surt la paraula mallol, que vol dir una vinya d'aquelles que s'ha plantat fa poc. L'aré és un garbell que serveix per purgar el gra a l'era. I una per és una arada. Els olius, fa servir la paraula olis en lloc d'olivera. Us recordo que alguns ja ho sabreu, que userda és alfals. I acatada vol dir aixupida o inclinada endavant. Així doncs, contentament. Nosaltres no tenim ni un ros mallol, ni un verger que s'eixampli al bat del sol, entre els xiprers posats a la filera. Dona, la nostra vida és aventurera. Mai no he regit una pera amb la mà, ni amb un aré tu hauràs ventat el gra, fent voleiar la palla amb lleugeresa. En el repartiment de la riquesa no comptem entre els més afavorits. Mira els camps d'aquests mons com són partits. Aquí els olius, allà la userda clara, que el borador preserva l'atzavara, balancejant entre velles la flor. Més ai, poc que desitgi l'abundor si te veig riallera i sanitosa, si a tot moment el color de la rosa vol renéixer en la galta dels infants. I si t'aplau de repetir els meus cants, quan de genolls, sobre el rec acatada, rebeixes amb tos braços la bugada.

Bé, continuem amb els poemes de Josep Sebastià Pons del llibre Canta Perdiu. Ara llegirem un que porta per títol Aplec a Font Romeu. I surt la paraula borratxa. La borratxa és una boteta de cuir petita amb el broc de canya que serveix per endur-se amunt i avall i poder veure vi quan vas a altres llocs. També trobareu la paraula espartina, que vol dir berenar. I el mulleriu és un terreny que té aigua, o sigui, com un aiguamoll. Aplec a Font Romeu. Obertes les finestres d'Odelló, al primer toc d'una albada serena, la donzella que mira a mig balcó recapta dins sa mà bruna la trena i l'envellut a l'aire amb sa blavó. Pels senderols s'allarga la filera, l'un porta la borratxa, l'altre el pa, aquest el serronet i aquell la cera. Camina amb son hereu el vell cerdà, seguint pausat la via dretorera. La verge moreneta al camarill, plena de claredat, sempre s'abriga, vestida de la glòria del seu fill i coberta del gra de manta espiga. Vigila el món amb un mirar senzill. La terra de Cerdanya, mig partida, mostra mil i mil garbes part d'allà, fins a Andorra i l'Urgell, esgrogaïda, inovial i blanca, Puigcerdà, sembla la primavera de la vida. Anem, mestressa, és hora de dinar. Sota els amples ventalls que mou la brisa, deixarem la borratxa a refrescar, soleta en el bressol de l'herba llisa. Pare espartina, i jo llescaré el pa. El mulleriu amagadís davalla, la gent corona l'ombra de ton pit. Buidat del serronet la vitualla, ara que un sol feliç fa resplendir la gemada blancor de la tovalla. Alegria per de l'aire virginal, s'aviven bosc endins les cantarelles que acompanya a moments el so frescal, la quietat compàs de les esquelles, i en Joan de l'Os arriba amb el seu pal. Corona movedissa a la pradella, gira la dansa fina de claror, i ja vespreja. Entrem a la capella, que és gairebé deserta. En un racó se desgrana el rosari de la vella. A les ombres del bosc, la tarda cau. Els cims van regint l'hora recollida. La verge, el camarill, vessa la pau. Cantem una amorosa despedida. Font Romeu de Cerdanya, adeu-siau.

La pastora de Noedes. Cap al final del poema surt la paraula les fedes, que una feda és una ovella que ha estat fecundada, o sigui, una que tindrà fills. I molsides vol dir munyides. La pastora de Noedes. La pastora de Noedes, la pastora d'Orbanyà. La nou borda, el ram suspesa i entre penyes el teulat. Avesada a viure l'aire, l'aire de la soledat, s'afigura amb morania el clot tebi de sa mà. Si ennegrida veus la casa, la llet pura i sol rejar. Sa mirada observadora deixaria sospitar una mica d'enyorança i un recel mig oblidat. Si ennegrida veus la casa, la llet pura i sol rejar. Mena lenta la conversa i mesura el seu parlar. Mitja veu per dir la pena, mitja veu pel feinejar. Si ennegrida veus la casa, la llet pura i sol rejar. La pastora de Noedes, la pastora d'Orbanyà, de les fedes camulcides, guarda el fred llis a la mà.

Conversa amb el Jordi. Us avançaré que esplomissar vol dir treure la pluma d'un ou, que garnatxa és un tipus de vi, que molts ja ho sabreu, i un altre tipus de vi és el macabeu gris, que anomena aquí. I el sostret, que anomena, és l'última paraula del poema, el sostret és un petit espai a sobre d'un serràs que serveix per allà en el buit de l'escala es posen coses, per si guarden coses. Conversa amb el Jordi. M'has demanat la poesia nova com si fos ara un temps per refilar. Un bon foc de ginebra, això m'aprova. Ara has vingut el temps de s'escalfar. I així com els cargols, d'entrar a caseta, d'agafar el ganivet i matar el gall, de fer rajar a poc la sangueta i de l'esplomissar amb un encenall, sense oblidar el recurs d'algun garnatge o d'un macabeu gris de cos sencer, envermellint les galtes com un atxa, i m'enric si el vent sembla un lucifer. Quan la nit és gelada i maleïda, a la vora del foc m'estic quiet, i si per cas la casa és proveïda, vaig a despenjar panses del sostret. El llapinot. Vos, que teniu dins l'aspre catalana un mas tan blanc, Teresa d'en Julià, i que mireu de l'escala forana al cim del coll l'església blanquejar, ara us voldria agrair el franc hostatge, bona mestressa, el bon cor que s'hi fa, i sobretot el llapinot salvatge que en el serró m'heu volgut regalar. El llapinot ha fet un bon viatge. Encara humit de flaires del terrer i amb el regust del vi que el mullegava, podeu pensar que ja l'hem manat bé. La boca i tot ens enfarigolava. I tot mon somni anava a reposar sobre un graó de l'escala forana, d'on creieu i les tres gosses jaupar, bo i despertant la frescor buscatana i els carboners perduts a l'alzinar. Un caminet entre brugueres mena el vostre mas dins d'una soledat. El caçador hi vetlla a la serena quan s'hi mou fressa el blat indi espigat. Tota la nit és una cantilena i l'aspre fosca oïu murmurejar. Vos, que teniu sota la lluna plena un mas tan blanc, Teresa d'en Julià.

corrandes. Del meu poble, seu al goig, a l'estiu figues negretes, el perfum d'un matí blau, en un plat a la finestra. Si n'és un poalet d'estany, l'aigua fila un raig de plata, el qui l'alça amb dues mans, en el clot les sent gelades. Seret, vila coronada de cireres tot el maig. Dins una placeta groga canta la flor, la font dels nous raig. Ben seràs, denomenada, vila d'illa en tot carrer. Sant Esteve hi mou la palma, al damunt del pedreguer.

Lluna del pagès. Afavorint la llaurada i la sembra, adorable és la lluna de setembre. No és molt que l'hagi sempre venerada el pagès per son clar sentiment. Suspesa com s'està damunt del vent per mirar els camps de terra platejada. Quan vessa una blancor igual i fina, beneïda la lluna septembrina. Ara sí. Doncs fins aquí ha arribat el combat dels poetes d'avui, dedicat al poeta Josep Sebastià Pons. Que passeu molt bona setmana.

0: d'aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: en Quimet Pla, del Baix Llobregat, ens farà la narració Un senyor de Puerto Rico.
1: Un senyor de Puerto Rico, al balcó, tenia un lloro de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de tatuant va rebre un mico. Amarrar bé el mico, el moro, al balcó, quedant el lloro a l'altre, ben lluny del mico. Més, tant i tant xerra que xerra i que xerra el lloro, que un dia s'empipa el mico i amb rabiós alè de toro l'embesteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. I si voleu saber com acaba aquest poema, heu de venir a veure Absenta de la companyia Teatre Tot Terreny. Un petó per tothom. Adéu.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Marina Dunyach.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina, espai que compartim amb tres persones que tenim de referència, la Laia Uller, l'Àngels Fries i, com no, la Marina Dunyach, la nostra cuinera de referència a Gallecs. La tenim en el dia d'avui. Molt bon dia, Marina.
1: Bon dia, bon dia.
0: I, clar, doncs, com el divendres arribava el Nadal a Mollet, doncs la Marina va dir, escolta'm, estem en època, tothom allò, ah, bones festes, ja comencem, no?
1: Doncs, sí, sí, ja comencem. I les llums, no?, tot arreu. Aquest any Mollet s'ha vestit de groc, no?
0: Sí.
1: Hi ha molts grocs. Jo havia anat al mercat municipal i també hi ha lluminetes grogues.
0: Ah, sí.
1: I l'arbre és groc. I molts decorats. I tot és groc.
0: El de l'hospital és blanc. Ah. És a dir, les llumetes així platejades, blanques, sí? Ah. Sí, davant de l'hospital.
1: Doncs llavors, la part central és més groga.
0: Molt bé.
1: No, m'ha fet gràcia perquè vas veient tot una tonalitat, no?
0: Està bé, que hi hagi varietat, no?
1: No sé quina és la intenció. Sí, és que hi ha intenció, que sí, millor que tot ha sigut estètica i prou.
0: Molt bé. Marina, anem a parlar de fires de Nadal.
1: Sí.
0: De fet, allò, aquest curs radiofònic amb la Marina, estem parlant de fires, no?, vinculades allò amb l'època de l'any.
1: Sí.
0: I clar, doncs, com va arribar el Nadal, hem pensat, la Marina em va dir, parlarem de fires de Nadal.
1: Sí, vam dir això, no?, fem un recorregut de fires, no?, hem fet la de la Castanya, oi?, hem fet la de Sant Miquel, que ha sortit ara per la TV i es veu que ha sigut tan fantàstica que tenen que necessitar més, us en recordeu, que vam parlar-ne una miqueta.
0: Sí. I,
1: doncs, i ara,
0: de la mongeta. I de la mongeta de l'Espelta, també vam parlar.
1: I vam parlar de la fira de l'Espelta, que també va estar bé i també va vindre molta gent. I després, ara, doncs, avui, vés dir, bueno, per què no parlem de les fires? Perquè de fires de Nadal n'hi ha una pila al món. Sobretot a l'hemisferi nord, perquè també la llum influeix, no? I llavors, doncs, vam dir, va, doncs passem a Europa, no? Ens hem deixat aquí el Vallès Oriental.
0: Ja que si sempre som europeus, doncs
1: som-hi, no? Volem, va, i hem fet un petit vol, per tres fires d'Europa, una a Alemanya, una a França i una altra a Viena, a Àustria, vale? Però primer, jo penso que tindríem que veure, penseu que aquestes que parlarem tenen 400 anys, la d'Estrasburg i la de França, té 400 anys, i la de Viena des del segle XII, imagina't, O sigui, que això ja és una tradició, no? És una tradició. I la tradició per què era, no? Jo això ho he anat mirant, però també ho he reflexionat i podem...
0: Però que originàriament jo m'imagino que eren fires sobretot de producte alimentari, no?
1: Exactament. Era uns dies que els anys i els segles han passat, però aquestes festes són festes de comunitat, d'agrupació de gent, i la gent on s'ajunta? Al voltant de la taula, que és el que sempre hem dit, no?
0: Uh-huh.
1: I llavors era sempre per productes alimentaris, no? I com a anècdota, doncs el meu avi, jo me'n recordo, jo vaig néixer a 45, i me'n recordo una mica, o sigui, que eren els anys 50, 55, quan arribava Nadal, o sigui, els pollastres de Nadal ja els començaven a tenir el mes d'agost, ja començaven, no? I allò era intocable. Nosaltres menjàvem cansabada amb mongetes de ganxet, això sí, de ganxet, però el pollastre no el tocàvem, a casa. Però aquells pollastres eren la bossa que farien, doncs, per Nadal, no? Jo recordo el meu avi anar a la fira a Barcelona, a la Rambla, que es feia, amb els millors pollastres que tenia i amb boques. Però me'n recordo, i anava en carro, o sigui, jo era com una festassa, l'avi ja se'n va a Barcelona, era, vinga, perquè, a més, no era anar i tornar, era estar-se, etcètera, no? Perquè teníem una família que tenien un restaurant, la Marruixa, i anaven a dormir allà. I el meu oncle, l'onco Joan, que vivia darrere a casa, tenia guineies. La guineia és un pollastre, és pollastre, en diuen guineia, encara que ho veus en femení, que té la ploma blanca i negra, saps? I és petitó, es fa petit, no és gran, i llavors és una carn deliciosa. S'ha substituït ara per la pollarda.
0: Sí,
1: vale?
0: Això sí.
1: Doncs era com si diguéssim, que abans no hi havia, no era una varietat francesa, la pollarda, i en canvi aquí la varietat era la guineia. Jo recordo un cujoan amb aquelles bates negres que portaven, no?, de comerciants, no?
0: Sí.
1: I anaven hi havia fotos i tot, no? I se'n anaven, o sigui, això que jo explico, doncs això és el que ha passat a través dels segles, no? I llavors ara es continua mantinguent aquesta cosa de menjar lo típic del país, que ara direm una mica les peculiaritats de cadascuna d'elles, però que i ara ja s'ha tornat i ja s'ha posat, ara és com una moda, no? És com una cosa exageradíssima.
0: Ara són les fires que sobretot hi ha productes artesanals, d'aquests més, no, de decoració.
1: De decoració, no?
0: I sí que hi ha un apartat potser d'alimentació, no?
1: Sí.
0: Aquí doncs tenim allò moltes parades de torrons, acostumen a haver-hi a les fires, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Mels, coses.
1: Aquí després parlarem una de les més típiques que també té no sé quants anys, ho tinc apuntat i us ho dic de seguida, és la Fira de Santa Llúcia.
0: Sí.
1: No? La Fira de Santa Llúcia, que és, o sigui, des del 1786 s'està fent, eh?
0: Sí, el que passa és que d'alimentació ara la Fira Santa Llúcia, com no sigui allò a la plaça del Pi, sí que posen allò, productes d'alimentació, de formatges...
1: El meu avi i el meu oncle anaven a la Rambla. Era on hi havia la fira del menjar. I la Fira de Santa Llúcia eren pessebres i figures de pessebre. Eren dues fires diferents, eh? O sigui, ara s'ha juntat tot i ara vinga, som-hi, no? Però la Fira de Santa Llúcia ara ja tampoc no sé l'original que té, no? Però jo recordo, no?, que es anava a veure la figureta aquella del pessebre, que eren fetes a mà, que et havia faltat perquè se't havia trencat i anaves, no? Ah, i el que us volia dir també, que jo, el del meu avi, i acabo aquí amb la cosa familiar, quan el que recollia servia per comprar xampany, vale? No cava, xampany. I llavors teníem xampany.
0: Era un dia per que festes.
1: Dit això... Oi?
0: Que bonic. Sí. Aquests records són bonics.
1: Són bonics.
0: Són molt
1: bonics. Me'n recordo molt. I jo devia tenir pocs anys, eh? Anys 45, o sigui que mira.
0: Uh-huh.
1: Bueno, i llavors, doncs, si vols, que parlem de les fires aquestes que...
0: Sí, m'has dit que parlarem de Nuremberg,
1: sí?
0: Alemanya, Estrasburg, sí. De França i la de Viena.
1: I la de Viena, vale? He triat que tinguessin tres característiques, però n'hi ha a tot arreu, arreu, eh? Bueno, ja sabeu que aquí s'està embrallant el alcalde de Vigo amb el de Badalona, no? A veure qui la fa més grossa, no? Bueno, però no, jo he triat que tinguin una... algo...
0: peculiar.
1: Peculiar, exactament, esa paraula, no? Des de boca menja anava a decoració. Bueno, llavors, la Nuremberg, que és aquesta que dura un mes, eh? Dura tot el mes de desembre, eh?
0: Uh-huh.
1: I llavors aquesta, el que tenen és que diu que a la seva decoració són tot de fanalets i guirnaldes al carrer. I estan decorats tot amb fanalets. I estels. I això, tot la zona centre, però que es veu que són quilòmetres i quilòmetres de carrers, eh? I, bueno, penso que és molt bonic. I després, el que sí que hi ha una característica a les tres és el vi que ven.
0: Això, mira, que m'havia notat
1: tenies,
0: jo.
1: També
0: dic, jo el que vaig descobrir a les fires europees, perquè jo aquí no he vist, que no sé si ara en algun indret també ho fan, el tema del vi calent. No sabia que hi era.
1: Tots els països freds,
0: sí,
1: tots tenen el vi calent.
0: Calent.
1: Però no les fires, no. Vas a un bar i tenen el vi calent.
0: El calent.
1: Saps?
0: Sí, sí.
1: I és com, què vols, un vi calent, no?
0: Ja, o sigui, ja.
1: Saps? El que varia és amb què el perfumen.
0: Uh-huh.
1: Va bé? Sí. Per exemple, a Nuremberg el perfumen en canyella i clau d'olor. I es veu que els carrers fan una olor a canyella i a clau d'olor increïble.
0: Ah, és curiós.
1: Els altres ho perfumen amb herbes. Llavors farà bo d'aquella herba.
0: Jo he de reconèixer que quan em van dir vols un vi calent vaig pensar, però com he... Bueno... Sí, bueno. Sí, tot és provar-ho.
1: Però és provar-ho i si vas a una fira...
0: No, quan si ja fa fred,
1: doncs sí. Fa fred, segur. Bueno, aquí fa fred, no? I després, un menjar típic, eh? Bueno, gavetes en fan moltes, amb mantega, ja ho sabeu, que, bueno, sobretot a Bo de França. I després, doncs, aquí fan un pa de gengibre. Gengibre. Oh. Aquí, en aquesta fira, eh?
0: I això que, pels refredats.
1: Pels refredats, sí, senyora. Sí, senyora,
0: no?
1: Pel refredat.
0: Clar.
1: També sempre ho lliguem amb la temperatura,
0: clar,
1: que tenen.
0: Sí.
1: I llavors les famoses salsitxes, que en alemany es diuen les delícies Brandwurst.
0: Els Brandwurst.
1: El Frankfurt, el Frankfurt, no?
0: Ah, molt bé.
1: Aquest em truca.
0: I què t'anava a dir, Marina? I no sé si en alguna d'aquestes fires, jo el que també... vaig descobrir en una de les fires europees, són aquestes patates que les tallen per la meitat i les farceixen, saps? Una patata com al forn.
1: Sí.
0: Llavors la tallen per la meitat i et posen, doncs, no sé, doncs una amanida.
1: I on t'ho vas veure, tu, això?
0: A Praga.
1: Ah, bueno, també és famosa.
0: De Praga.
1: Doncs la de Praga deuen tenir aquesta peculiaritat, no? La d'aquí fan salsitxes, aquestes famoses, no sé, Frankfurt
0: del
1: Frankfurt aquest, i llavors ho posen amb el xucrú, que és aquella col que tenen, sí, ells també, amb un pa normal i corrent. I es veu que això, també, tota la fira, entre la canyella, el vi i això, deu haver una flaire impressionant.
0: Per això, igual, no cal que posin tantes estrelles galletes, allò de guirnaldes, ja les deus veure, no?
1: Sí, ja les veus, veus les llumilletes.
0: Sense necessitat.
1: Sí. No, com a curiositat, us tinc que dir que Mollet està germanat amb un poble que no puc recordar-me, un nom impronunciable, d'Alemanya.
0: Ravensbrück.
1: Aquest, però jo no sé dir. Sí. I llavors van vindre aquí, això és una curiositat, no? I van vindre aquí i els hi van deixar provar les marmelades de tomàquet de gallecs, vale? I ara, en la seva fira, li van demanar a l'Ajuntament que a la fira volien posar marmelades de tomàquet de gallecs. I se n'ha anat a... Com és, sí, el poble, sisplau?
0: Ravensbrück.
1: Aquest. Doncs se n'ha anat 100 marmelades de tomàquet de gallecs han anat a la fira d'aquest poble.
0: D'aquest poble, que es veu que és molt maco i, a més, hi ha la plaça Mollet del Vallès.
1: Doncs, escolta,
0: has vist? No sé si en aquesta plaça serà on col·locaran la fira amb aquesta parada amb melmelada de tomàquet de gallecs, però...
1: No ho hem fet ara, els vam fer el mes d'agost.
0: Ja. Ja.
1: Allò recent fet, que a vegades diuen. Que, bueno. Bueno, llavors, passem a l'altra. Bueno, aquesta ja hem dit quasi,
0: sí,
1: tot de la mania, no? Aquesta és maca perquè diu que la decoració és amb casetes de fusta, tot de casetes de fusta. I el més curiós d'aquesta és que totes les botigues es converteixen en un conte. O sigui, tu entres en botiga i és un conte de criatura.
0: Aquesta de Germans Grimm, que això és molt màgic.
1: Això és màgic,
0: sí. Estrasburg, ambient traslladat a la pel·lícula aquella de Bienvenidos al Norte, que van fer, doncs, que es desenvolupava a Estrasburg,
1: sí,
0: no? Que parlant d'una manera, jo, un francès molt tancat,
1: molt tancat,
0: que costa d'entendre.
1: Home, perquè estan allà dalt de tot, no?
0: Sí.
1: Estan allà pensant a veure què en poden fer. Bueno, però jo trobo que també és una decoració maca. Jo, bueno, la imaginació, el poder, no?, que diu, que deia.
0: És França, però està tocant amb Alemanya, no?
1: Sí.
0: És a dir, que deuen tenir a nivell
1: tenen
0: de producte...
1: Tenen un pont, només. Tenen un pont que els separa, no?
0: Dic allò que a nivell d'alimentació deu ser molt similar, no?
1: Sí, mireu, quan anava a dir alimentació, les gavetes de mantega. No? Les ametlles també, i el vi calent.
0: El vi calent, que no falti.
1: Doncs, i duc les façanes, les decoren amb detalls artesanals, garlandes i això. I el més bonic és això, que les botigues les converteixin en contes. Jo trobo que el Nadal és una cosa molt familiar i que les criatures sempre estan al voltant, eh? És com que per Nadal les criatures són les protagonistes, menys
0: sí,
1: mal,
0: sempre
1: oi?
0: Ho han dit,
1: és
0: no?
1: Com el dia de les criatures, no? I llavors penso que això també és maco i és... I molta il·luminació, això també, eh?
0: Vaja, que si voleu menjar i tastar galetes de mantega amb una miqueta de vi calent i a sobre sentir-vos la Blancaneus, no? Doncs te'n vas cap allà, busques la botiga que hi hagi aquest conte i mira.
1: No sé si trobareu la cova, eh? Per això aquella que està amagada al batufet. Perquè és que va, deu estar relacionat amb els contes seus, no?
0: Amb els contes d'allà, segurament, sí.
1: Doncs, bueno, sí, la caseta de xocolata. Caseta de xocolata sí que són d'ells, no?
0: La de Hansel i Gretel.
1: Sí, no?
0: Sí, imagino que sí, no?
1: Però ha de ser bonic, oi? Per les criatures, o sigui, deu...
0: Home, trobo que sí, no? Bueno, qui tingui oportunitat, escolteu, doncs aprofiteu. I... Ara la que s'ha posat molt de moda, però que queda, són les del sud de França.
1: Ah, sí,
0: ara
1: Perpinyà,
0: posat...
1: sí.
0: Sí, perquè, clar, ara que just aquest cap de setmana vinent és un cap de setmana llarg, hi ha molta gent que aprofita, doncs, precisament per visitar fires. Mm. Les d'Alemanya ja fa molt de temps que tenen allò molta anomenada,
1: però tot arreu,
0: no?
1: De Praga també és important, l'anomenen com les millors fires de... S'ha posat molt de moda anar-hi, no? Perquè jo crec que és el que dèiem al començar. naixement, era un lloc on anaven els pagesos, no?, a portar el seu producte, i era una manera de fer caixa com per Sant Jordi els llibres, no? No, jo crec que ho veus, no? Saps què vull dir?
0: Sí, sí, clar.
1: Però ara, doncs, bueno, esclar, tenen la seva tradició, però han anat canviant, doncs, amb el temps. I jo crec que els llums, els leds aquests, sí, això ha fet com una explosió, perquè han reduït el consum i ho tenen molt més fàcil penjar una... I abans era molt més difícil il·luminar, no? Fa 15 anys, eh? No?
0: Clar, és que la Marina diu, clar, l'origen de les fires era els productes de pagès que es portaven...

0: que tots els pavaus, i com que Viena és ja està, la sí. princeseta, no?
1: Sí.
0: Doncs tots els pavaus estan oberts i il·luminats.
1: Deu ser bonic.
0: Palaus i esglésies.
1: I després, si teniu oportunitat, us quedeu a l'Òpera de Viena per allò, el vals, no?, que comença l'any, no?
0: Ah, sí, és veritat, és veritat.
1: No? Inici l'any, no és allò que sempre es retransmet des de l'Òpera de Viena.
0: L'Òpera de Viena fan el vals aquell, eh? Ah, sí, sí, és veritat. Doncs, bueno, jo penso que Viena... Bueno, oita, que sempre estem dient, no?, que és com una mica tot de conte, tot d'alegria, oi?
1: Bueno, doncs també hi ha tristor, segurament, en algun indret.
0: Sí, també jo penso que és, tens raó, no? Sí. Tristor hi és sempre, no?
1: Sí.
0: I més ara que estem passant uns moments que no són gens bons a nivell terràqui de tota la Terra,
1: sí.
0: No? Que, hòstia, jo penso que també és més una manera de passar uns dies oblidant això, no? Va bé.
1: I en Viena, què trobem? Allò, alguna cosa?
0: Castanyes.
1: Castanyes?
0: Castanyes, tu. Ah. Després, galetes de vainilla.
1: Ah, de vainilla, aquí.
0: De vainilla. I després hi ha les salsitxes austriaques, que són acompanyades, que van... Són unes salsitxes de carn picada, com si fos una botifarra crua, eh?
1: Sí.
0: I però van, sempre van acompanyades de ceba, pebrot i totes les verdures que tinguin. Bueno, ja no en tenen gaires, però les deuen importar totes. I tot dintre un panet. Un panet o bé com un crep, però més gruixut, i fan un rotllo, un rotllet.
1: Ah.
0: Uh-huh. O sigui, carn acompanyat de verdures.
1: Uh-huh.
0: I vi calent, també, eh?
1: Molt bé.
0: I vi calent.
1: És a dir, no són aquestes botifarres que ara es venen allò de que estan farcides?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, jo ho he vist,
1: va separat, eh?
0: Sí,
1: allò, la salchicha.
0: Va separat i llavors ho enrotllen o bé ho fan dintre un panet.
1: Uh-huh.
0: Bueno, són una mica les peculiaritats. I llavors...
1: Que, de fet, allò, tots aquests àpats que ens estàs comentant, Marina, són per menjar al carrer.
0: Sí, clar.
1: Que no s'allò per entaular-se, que aquí tenim molta tradició d'entaular-nos, però aquesta gent, doncs, a peu dret, no?, va menjant,
0: sí.
1: I això que fa fresca, en aquests països...
0: Bueno, jo crec que deuen tenir ben arreglat els carrers, no?, ben condicionats pel fred, i llavors... I és veritat, però són coses que són amb molta caloria, eh? Galetes de mantega, castanyes, un botifar, bueno, la salsitxa, tot són moltes de calories. Aquí no hi ha ni un gelat, ni... No, perquè et vagin donant temperatura al cos, no? I llavors, això sí, totes les fires, totes trobes que estan acompanyades dels productes artesanals del país. Per tant, hi van artesans, també, bueno, que és el que parlàvem d'una mica de la fira de Santa Llúcia. Era una fira d'artesans, de figuretes de pessebre, no? I ara doncs ja això s'ha estès i part de les figuretes deuen fer moltíssimes més coses, no? Però van acompanyades d'això. I són fires molt grans, o sigui que els que hi va 3 dies tenen feina, saps? Vull dir, no és allò que s'avorriran, que són molt extenses.
1: Uh-huh. I durant gairebé, doncs, això tot el mes de desembre i, per tant, de gener,
0: sí,
1: no?
0: Sí, normalment comencen el 2 o 3 de desembre, o sigui, deuen començar avui o demà, i duren fins al 4 de gener. Alguna, penso que és la de Viena, es passa als Reis. Però les altres dues acaben abans de Reis.
1: Clar, és que penseu també, ara em ve al cap, ara m'ha vingut al cap, que just aquest dia 6 és el dia de Sant Nicolau.
0: Sí.
1: I clar, en aquests països europeus, Sant Nicolau se celebra molt. Ara m'ha vingut al cap que a Praga,
0: sí,
1: que jo vaig anar per aquest pont, ara fa molts anys, doncs es passejava Sant Nicolau i anava jo, doncs, que normalment el que s'obsequia als menuts és fruita, no?
0: Sí.
1: Era?
0: Ah, sí, sí, és veritat,
1: sí.
0: És veritat això.
1: És a dir, que,
0: sí, sí.
1: Que clar, per això comencen tan d'hora.
0: Tan d'hora, perquè tenen que...
1: Hi ha aquesta festivitat
0: aquesta
1: pel mig.
0: Festivitat pel
1: No és allò únicament allò l'arribada del Nadal, allò 25 de desembre o 24, sinó que també ja a partir del dia 6 de desembre tenim aquesta festivitat.
0: I per últim, per acabar, no podríem passar de 3 fires que hi ha a Catalunya, no? Que dèiem que és la Fira de Santa Llúcia, que ja ho hem dit, que és del 1786.
1: I que ja s'ha inaugurat, abans era per Santa Llúcia,
0: Santa
1: que s'inaugurava,
0: Llúcia,
1: que és
0: ja,
1: el dia 12.
0: Sí, però ja s'ha inaugurat. Tot es fa abans, eh? Hasta els calçots arriben abans. Sí, que el calçot es menjava al febrer. Ara
1: sí.
0: Ja es menja al novembre.
1: Ja.
0: És que portem una pressa... Com si el món s'acabés, no?
1: Potser sí.
0: Potser sí.
1: Potser sí.

0: Una altra fira que tenim que recordar a Catalunya és la Fira de Babet d'Espinavesa.
1: Sí, Espinelves.
0: Espinelves. Espinavesa, no, perdona, eh? No, no, Espinelves, sí, m'he equivocat.
1: Ja podeu matinar, perquè si no, allò és... És que aquestes fires agafen una fama que després és horrorós, eh?
0: És horrorós. I l'altra fira que també és fama, que no podràs caminar, però que també val la pena mencionar-la, és la Fira Medieval de Vic, no?
1: De Vic, també.
0: Que ha sigut aquest cap de setmana.
1: I el que ve...
0: Aquesta... El que ve, també?
1: Sí, és que jo vaig sentir per ràdio, precisament, que aquest cap de setmana s'havia fet com una prefira i que llavors doncs, feien una recomanació com dient, mira, si no vols anar, que hi haurà molta més gent en coincidència amb aquests tres dies festius, vés-hi abans. No, no, ha estat allò, la prefira i la fira.
0: Vol dir, ho fem en dues parts perquè que no s'acomodi tant de gent. Jo realment hi vaig anar un dia i no vaig veure res. O sigui, la feina que tenies era passar pel mig i a veure si podies caminar una mica i sortir d'aquella embossada.
1: No. Bueno, a Vic,
0: de tanta gent.
1: A la d'Espinelves als Sabets, a la de Santa Llúcia a les Figuretes de Pessebre i a Vic, què, els embotits?
0: Els embotits, els formatges, sí. Sí, sí, però sobretot els embotits. Bueno, ara no sé si entendran d'embotits, eh?
1: No sabem. Ah, clar, clar que ara tenim allò amb el tema del porc. Ai, mare meva, és veritat, eh? Sí, sí, sí. Mare meva. Sí, jo l'altre dia deia, entre la grip aviària, ara el porc, i fa un mes o dos que era la vedella, també. Ho tenim magre, eh? A veure què menjarem aquestes festes.
0: Pollastre, pollastre.
1: Que no, que també és de la grip aviària.
0: A cap efecte humà, que tingui un efecte. Doncs no sé això, eh? Bones fires, diguéssim, eh?
1: Molt rebé. Marina, moltíssimes gràcies, ho hem passat genial. A més de les recomanacions, recordeu, fires de Nuremberg, Estrasburg, totes dues de 400 anys, des del segle XII a la de Viena, sí. Si teniu oportunitat, i si no les més properes, com hem dit, allò, Espinelves, Santa Llúcia, Barcelona, sí. I també, doncs...
0: Que les tenim més a prop, més a prop.
1: I també, això, producte de proximitat.
0: Sí, avui hem fet una excepció, no?, perquè és Nadal.
1: Ens hem permès aquesta llicència.
0: Aquesta llicència, eh?
1: Que vagi molt bé, Marina. Ens trobem el 2026.
0: Molt bé.
1: I mira, ja ens posen les campanetes.
0: I bones festetes a tots, eh?
1: Adéu-siau.
0: Vinga. Adéu.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Proanimal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
4: Us convidem a fer un veure al Bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
5: Sí?
6: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
5: Ho sento, però ja tinc pla.
6: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
5: Però què dius? És una cosa més important.
6: Doncs explica't.
5: D'acord, és un programa de ràdio.
6: Un programa de ràdio?
5: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
6: I quin és aquest programa?
5: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
6: Doncs sembla divertit.
5: Us esperem.
7: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
8: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
9: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
10: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
11: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
12: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, on fem un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb el tema Python. És una cançó de la banda nord-americana Maroon 5, pertanyent al seu quart àlbum d'estudi Overexposed, de 2012. Compta amb la col·laboració vocal del raper nord-americà Wiz Khalifa. Musicalment està composta en els gèneres de pop i rhythm and blues amb influències de hip-hop. Escoltem Maroon 5, Python.

Amores estranyos és una cançó gravada per la cantant italiana Laura Pausini. És el primer senzill del seu àlbum en italià, Laura. Amb aquesta cançó, Pausini debutà per segona vegada al Festival de la Cançó de San Remo, aquesta vegada a la categoria d'artista establert, on va aconseguir la tercera posició. Laura Pausini, Amores estranyos.

A la nostra pàgina web, radiomollet.com, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Continuem i ho fem amb Secret Garden. És una cançó del músic nord-americà Bruce Springsteen. Va ser llançada originalment com a senzill del seu àlbum Great Hits al febrer de 1995 per Columbia Records. En el seu llançament inicial va assolir el número 63 del Billboard Hot 100. Secret Garden es va tornar a publicar el 1997 a través de Sony com a senzill de dues pistes, del qual també va incloure una versió en directe de Thunder Road. Escoltem Secret Garden, Bruce Springsteen.

Pound Gang és un grup de trap de Barcelona. Va llançar el seu primer senzill titulat A 4-7 l'any 2011 al seu canal de YouTube. Van treure el seu primer disc el 2016 titulat Al final és això. El segon, Pretty as White Niggas, el 2017. I el tercer, Oli d'Oliva, el 2020, amb 11 cançons i una única col·laboració de l'artista terrassenc Lil Dami. Escoltem a Pound Gang amb el tema Tu i Tu.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Bed of Roses és una power ballad interpretada per la banda de hard rock nord-americana Bon Jovi, llançat com a segon senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, Keep the Faith, el 1992. John Bon Jovi va escriure la cançó mentre es trobava en un hotel després d'una ressaca, mentre que les lletres descriuen el que sentia en aquell moment, el so power ballad va convertir la cançó en un èxit. Escoltem Bed of Roses, Bon Jovi.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM Ràdio Mollet, el programa aquell any, fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Bright Again és una cançó de la cantant nord-americana de rhythm and blues Toni Braxton. Va ser escrit per Kenneth Babyface Edmonds. La seva lletra evoca la sensació de nostàlgia d'una relació que ha seguit el seu curs. La balada va ser llançada com a segon senzill de l'àlbum. Escoltem a Toni Braxton.

Boig per tu és una cançó de la banda de rock català Sau. És la vuitena pista del seu àlbum de 1990, Quina nit, i es va llançar com el tercer senzill del mateix, el juny d'aquell any. Va ser composta per Pep Sala i escrita pels tres membres del grup, Pep Sala, Carles Sabater i Joan Capdevila. La cançó, a més d'haver estat àmpliament versionada, ha esdevingut el senzill més popular del grup i un dels temes més coneguts de la música catalana. Escoltem Sau, Boig per tu.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment a la sintonia de Ràdio Mollet. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast i escoltar-lo sempre que vulguis. L'Office in Control és un senzill nominat als Grammy de l'àlbum homònim de Donna Summer de 1982. El senzill va ser el seu 12è èxit del top 10 a la llista del Billboard Hot 100. Escoltem a Donna Summer.

Entre el cielo y el suelo és el títol del quart àlbum d'estudi del grup de tecnopop espanyol Mecano. Aquest treball, el primer amb la seva nova discogràfica, BMG, després de la seva ruptura amb CBS, va marcar un abans i un després a la trajectòria del grup, iniciant amb ell una etapa de maduresa creativa, conceptual i tècnica que suposaria el seu salt a l'èxit internacional. Escoltem Mecano, Ai, que pesado.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Honey és una cançó escrita i produïda per Maria Carey per al 6è àlbum d'estudi de Carey, Butterfly, de 1997. Va ser el primer senzill de l'àlbum i es va convertir en un dels majors èxits de Carey, aconseguint el número 1 als Estats Units, en debutar en aquesta posició i romandre per 3 setmanes. També va marcar una transició a la carrera de Carey, apropant-la més al so hip-hop, donant com a resultat un treball molt més urbà que els seus antecessors. Que tingueu una molt bona setmana. Marxem amb Honey, Maria Carey. Oh, oh, honey, get me up, oh, yeah. I like that.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula alegria. Heu sentit mai l'expressió «tenir alegria de batafaluga»? És una alegria o felicitat de poca durada. Això que ens toqués potser la grossa ha estat alegria de batafaluga. Aquesta butlleta no és pas d'aquest any i està caducada. Ben diferent d'estar boig d'alegria, és a dir, alegre i molt content. Li ha tocat la rifa i està boig d'alegria. Per cert, teniu ben localitzat l'os de l'alegria, oi? Ens referim a la ròtula, l'os pla i triangular que forma la part anterior del genoll. M'he fet un cop a l'os de l'alegria que m'ha deixat una bona estona sense poder caminar. I què vol dir saltar d'alegria? És estar alegres o molt contents. Quan va saber que havia provat, va saltar d'alegria. Nosaltres saltem d'alegria perquè sabem que tenim festa aquest dijous, festa de Sant Vicenç a Mollet del Vallès. Molt bona festa major d'hivern. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem. Sweet the streets
3: I used to Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor i us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyets. Va ser com si se'ns hagués aparegut la verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de la radiació solar. Un barret amb ales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contem amb un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Ens ha acompanyat en d'altres ocasions. És el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària Camp Antiquet de Mollet del Vallès, l'Eric Espósito Sanz. Benvingut, Eric.
2: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar avui d'higiene del son. És a dir, allò de... hi ha moltes persones que et diuen ai, tinc problemes per dormir, hi ha molta gent gran que doncs té en la seva medicació, no? Pastilles per dormir. Realment és un gran problema, no?
2: Sí, gent gran i gent no tan gran, que a vegades pensem que només pot ser una problemàtica de gent gran i és relativament habitual, no diré per sort, sinó tot el contrari, el tenir algun o el necessitar algun tipus de medicació per poder dormir en aquest moment.
1: I per què passa això? És a dir, de vegades jo trobo que no és el mateix descansar, pots descansar però no dormir bé. Quina diferència hi ha?
2: A veure, la cosa és que el que valorem com insomni és primer una reducció en les hores de son i també en la qualitat del son, no? Una mica el que la persona percep el dia següent, de com es troba, com pot tolerar el dia, com aguanta el dia. Necessito fer una becaina perquè si no m'estic caient, tinc la necessitat de poder prendre'm 3, 4, 5 cafès al dia per poder tirar. Llavors potser estàs dormint algunes hores, però potser no tens una qualitat del son adequada en aquest sentit, no? Llavors hem d'intentar mirar també, quan parlem d'insomni, primer una mica les causes i després què podem fer quan tenim aquestes problemàtiques.
1: Parlem allò d'insomni perquè no pots conciliar la son, no? I et costa. Però hi ha persones que sí que dormen però tenen aquesta sensació de que no han descansat prou.
2: Sí, i segurament sigui perquè a nivell potser físic o mental doncs estan en un període potser complicat, amb certa sintomatologia o problemàtiques, i això d'alguna manera està impedint una mica el descans. Se sap també que evidentment doncs, la medicació ajuda a dormir, però evidentment no es dorm igual que si dorms a cama, a pierna suelta, com es diu, no? Llavors, hi ha molts factors que poden influir, ja no només en les hores de son, sinó una mica en tu com perceps aquest descans.
1: Quines són les causes més habituals, no? Perquè al final, no poder dormir bé, doncs et pot generar una malaltia, no sé si física també, no? Al final, perquè doncs, tens una manca de concentració i et pots acabar fent mal en el teu dia a dia desenvolupant la teva tasca professional, no?
2: Totalment. Pensa que aquest exemple que poses, el més bàsic que et pot venir, si has d'anar a treballar a la feina pel matí i vas per l'autopista i t'estàs dormint, doncs això és un risc, no? Què pot causar l'insomni? La major part de l'insomni ve causat per altres problemàtiques, probablement el que coneixem com un insomni primari, és a dir, que la causa és... també no hi ha una causa més allà de l'insomni, és molt, molt estrany. Les causes més habituals, molta part del que treballem d'insomni en la nostra feina, té a veure amb causes d'estrès, ansietat, malestar emocional, i tot això és, són situacions que compliquen molt el que tu puguis entrar d'una forma relaxada a l'hora de dormir, i per tant que puguis conciliar el son. També hi ha altres problemàtiques físiques, enfermetats, processos físics, processos de dolor crònic, per exemple, que evidentment poden pertorbar el teu son i tu també com veus el teu descans.
1: És a dir, que les causes poden ser múltiples, moltes d'elles, com comentava l'Eric, relacionades amb el nostre estat emocional, el nostre benestar emocional. Hem presentat allò que dèiem que avui parlaríem de la higiene de la son. Quan diem la higiene de la son, clar, alguna persona pot dir i a què es refereixen, no?
2: Sí, perquè el concepte a vegades pot donar un peu de confusió. Bàsicament, una sèrie de mesures, més a nivell de conducta, una mica de certes sensacions, estímuls, que puc intentar regular de certa manera diferent per intentar facilitar entrar d'una manera més positiva al son. I aquí estem parlant de coses com l'alimentació, activitat física, com estem al dormitori, molta part que podem tenir a nivell de rutines, després per la nit, durant el dia, cosetes que podem fer per intentar millorar una mica el son.
1: De fet, igual són rutines que ja hem d'establir de quan som petits, no? També allò en els nadons, els acostumem allò a posar a dormir en una hora concreta, i això, amb el pas del temps, nosaltres ho anem oblidant. I no sé si haurien de dir, escolta'm, allò que vam aprendre quan érem petits, que ens van ensenyar, perquè no recuperem una miqueta, no?, aquest hàbit.
2: Justament poso aquest exemple quan parlem d'insomni a la part dels grups i tal, és que els bebès, normalment tenim molt clar que els bebès han de tenir una rutina molt marcada. I justament aquesta rutina molt marcada és fomentar una bona higiene de la son. Perquè al final la nostra ment també ha de saber anticipar coses. I quan jo començo una rutina que més o menys sempre és la mateixa, si sempre faig, doncs després de sopar, sempre faig la meva part d'higiene, després ja és una mica, després faig relaxació i després ja vaig a preparar les coses del dormir, el meu cap ja anticipa que quan començo aquest procés és un procés d'anar a dormir. I els bebès, que s'han intentat fomentar el sopar, la banyera, la dutxa, la crameta, el massatge, tot això els està anticipant que és l'hora d'anar a dormir. I és una cosa que d'adults no és que la perdem, però comencem a no ser tan conscients de les nostres rutines, encara que normalment sí que les tenim.
1: Per exemple, quan un és això, infant, el anar a sopar és molt més d'hora. Mentre que quan ets adult, doncs igual sopes a darrera hora i al cap de mitja hora o una hora com a molt ja te'n vas a dormir, no? I potser no sé si és el més recomanable.
2: No, això dintre de l'higiene de la son ja és un tema que es parla a nivell d'alimentació, no pel contingut del sopar ni a nivell dietètic, sinó simplement per un tema d'hores. El cos ha de poder fer una part de la digestió d'una manera tranquil·la i regulada. I si tu te'n vas a dormir amb el sopar encara fent tota la digestió, estàs fent un procés actiu del cos. Llavors és normal que el cos li costi dormir o que dormi d'una manera diferent. Llavors la recomanació sempre és deixar un espai entre el sopar i l'hora d'anar a dormir considerable. I estem parlant potser, si fos ideal, d'un parell d'hores, tranquil·lament, perquè els bebès i els infants sopen aviat, també perquè ells se'n van a dormir més aviat, no? I ja està bé, però sempre hi ha un espai de separació. Normalment no sopa si se'ls posa a dormir. Llavors nosaltres com a adults, una part de l'alimentació a nivell de general son és deixar espai entre l'alimentació i anar a dormir. I sempre que el que sopis ha de ser suficient. És a dir, no et quedis amb gana i tampoc t'atipis. Si et quedes amb gana, estàs fomentant que allà termini el cos necessiti més alimentació i potser s'aixequi a mitjanit per... Anem a veure què hi ha a l'armari. En canvi, si faig un sopar suficient, i sempre parlem de saludable, evidentment, no? Però suficient, estàs fomentant que, com a mínim, tinguis menys estimulants per poder aixecar-te per la nit.
1: Eric, necessitem les mateixes hores per dormir, tothom? Allò, o no. També depèn de l'edat? En sentit sovint a dir, a mesura que et vas fent gran, potser no necessites dormir tantes hores.
2: Hi ha un patró evolutiu per edat. Evidentment, els nens necessiten moltes més hores que els adults i la gent a partir de certa edat no necessiten tantes hores. El tema de que siguin unes hores específiques, això sí que entrem una mica més en el terreny dels mites, una mica així. No? Sí que se sap que una persona adulta hauria de dormir d'entre 6 a 8 hores, és un temps suficient per dormir. Que una persona diu, jo sense les meves 8 hores no soc persona, és com està acostumat. Que una persona amb 7 hores funciona bé i no té afectació al dia a dia, és com està acostumat. No hi ha una pota fixa, però sí que hi ha com uns intervals, per dir-ho així, que són diferents a les franges d'edat.
1: Dèiem allò que de les rutines, segur que a mi em passa, no sé si a la resta de la humanitat, jo crec que a moltes persones els hi deu passar, que quan tens uns hàbits, allò d'anar a dormir a una hora i de llevar-te, doncs arriba allò un dia festiu, un cap de setmana, i et lleves a la mateixa hora i igual diries, ai, ara que puc aprofitar, està bé que aquesta rutina també hi sigui al cap de setmana?
2: Sí, amb flexibilitat, evidentment. A veure, si t'aixeques per anar a treballar a les 6 del matí, doncs no fa falta que t'aixequis a les 6, però tampoc fa falta que t'aixequis a les 12 del matí. Més que res perquè el son no es compensa. És a dir, si tu el que no dormis durant la setmana, per molt que el dissabte dormis 12 hores, no estàs compensant el que has deixat de fer durant la setmana. Estàs fent aquell dia, però no durant la setmana. Llavors, una altra de les pautes que tenen el son és el tema d'horaris. Sempre hem d'intentar tenir un horari d'entrada i sortida de la son el més específic possible. I això, a vegades, parlem simplement d'intentar anar a dormir, que després ja parlarem de si no em dormo, què puc fer. Però, més o menys, una hora coherent d'anar al llit, una hora coherent d'aixecar-se, intentar mantenir-la. Inclús en els moments i els dies que potser no dormir tant és... a llarg termini saludable, el poder mantenir les hores d'aixecar-se. El que puc pensar, avui no he dormit, m'aixeco més tard, però aquí ja començo a fer un bucle i una dinàmica complicada.
1: Preguntàvem si, segons l'edat, doncs, això influeix en les hores de necessitat de son. No sé si l'època de l'any també influeix, no? I igual allò, doncs, a l'estiu el nostre cervell està com més actiu i potser necessitem menys hores de son que bueno, no passa a l'hivern, o això no ens afecta, l'estació de l'any.
2: Jo diria que és més un tema de rutines. Sí que és veritat que, evidentment, quan es fa fosc a les 5 de la tarda, doncs, evidentment, tot és de nit, i a nivell fisiològic, el tema de melatonina i de més, doncs, al final són rellotges biològics que també ens marquen i van amb la llum solar. Llavors, evidentment, pot afectar, això és indispensable. Però sí que és veritat que també tot després es treu una mica a nivell de rutina. Perquè, evidentment, a l'estiu, quan es fa fosc a les 9 i pico de la nit, doncs, evidentment, el teu cap pot transmetre allò de, escolta, és de dia encara. Però potser tu ja has aplaçat una mica el teu horari, ja t'has acostumat a això sense donar-te compte. Llavors, és important, sí, sobretot per les hores de sol, perquè és una mica com regulem una mica els nostres ritmes, però no és res que pugui, hagi de ser problemàtic en principi.
1: Has comentat al principi de tot que també és important, doncs, això, ja generar un ambient, però també, doncs, un espai adequat que estigui ventilat, també que una temperatura que no sigui excessiva, tant a l'estiu com a l'hivern, que de vegades allò pequem de una calefacció molt elevada i això, doncs, t'impedeix descansar realment, no? I a l'estiu, al contrari, igual posem allò, l'aire condicionat a tope i també...
2: I després agafo fred i m'has de tapar, no?
1: Exacte,
2: sí, sí. Estem a 30 graus, però m'has de tapar. Aquest tema també entra a part de l'higiene del son dins del que és una mica la comoditat de l'espai, i hem d'entendre que, encara que sembli a vegades una mica tonteria, però que tot estigui una mica adequat a facilitar-te el son és una manera de no complicar-te la vida. És a dir, si evidentment jo dormo amb la finestra oberta i tinc una farola aquí que m'està il·luminant la cara, doncs evidentment em costarà més dormir, bàsicament. Però el millor, clar, és per la calor, llavors hem de trobar una mesura diferent. Si jo estic amb un coixí que no és còmode, evidentment dormiré pitjor. Si jo estic a sobre d'un bar i hi ha soroll, evidentment dormiré pitjor. Semblen coses molt lògiques, però intentar tenir cura una mica de l'entorn a nivell d'estímuls, a nivell estimular, és superimportant també. La comoditat, la llum, el soroll, i aquí ja entraríem en parelles que ronquen, que això és un tema melón a obrir, però són temes que s'han de tenir en compte, també s'han de tenir una mica de cura, sempre que es pugui.
1: Perquè si una persona el ronc, evidentment el company, companya que tens al costat, doncs ho passa molt malament, però el roncador està descansant, està dormint bé?
2: Això depèn.
1: Depèn.
2: I el tema de roncar, en principi, no té per què implicar una patologia, però hi ha ronquidos i ronquidos, per dir-ho així. Una cosa és que tu, doncs, respiris fort, i l'altra cosa és que estiguis cantant la Traviata tota la nit. Hi ha patologies, com és el tema d'EPOC i demés, que poden ocasionar molts problemes de respiració, apnees del son. Llavors, si és una persona que ronca molt, doncs potser s'ho ha de mirar amb el seu metge, però si hi ha alguna problemàtica, però no perquè hi hagi una mica que la meva parella és que ronca, doncs no té per què ser un problema. Està bé que s'ho miri? Sí, però no té per què ser un problema. Una altra cosa és tu com la parella, la que estàs al costat, què fas per intentar dormir? Que això és un altre tema.
1: Cada vegada hi ha més parelles que cadascú dorm en una habitació, eh? No sé si això és una opció.
2: És una opció, perquè al final, quin problema tenim? Que hi ha soroll a l'habitació? Estem dormint, jo vaig dormir a una altra habitació, dormo millor, m'enfado menys amb tu, que també és un tema, perquè si no el dia següent també estic enfadant amb tu, perquè tu has dormit de conya, però jo al millor he dormit molt malament i no passa res realment. Potser hem de treure una mica de tabús, no?, en aquest sentit, i escolta, si tinc la capacitat de poder dormir a una altra habitació, prova-ho, que al millor dorm millor i els dos dies se t'ha passat la tonteria, és que no dormo amb la meva parella, està dormint bé. Segurament això se't passarà.
1: Uh-huh. I, Eric, el tema allò de les pantalles, no n'hem comentat, però evidentment fèiem referència a la il·luminació, deies, bé, si un fanal t'il·lumina, clar, si abans d'anar a dormir has començat allò a xatejar, a mirar xarxes, o senzillament hi ha moltes persones que tenen la televisió a l'habitació, perquè diuen, no, és que així me la poso i em quedo adormit.
2: Clar, aquí a vegades passa que hi ha gent que t'ho diu obertament, això que comentes, jo és que em dormo amb la tele. Aquí l'únic que ha passat és que la meva rutina inclòs la tele, perquè jo me relaxava en la tele i llavors ja l'he associat amb una relaxació. Tècnicament és positiu la pantalla? No, tècnicament no és positiu cap pantalla. És més, quan estem dormint, el que jo recomano és que el mòbil, realment, si ens despertem per la nit, és que ni l'obrim, perquè si no el que fem és donar un fanal de llum a la cara, que això al cos li senta fatal. I a més, que posa nerviós perquè veus l'hora i dius, no estic dormint, i pitjor. El tema de pantalles hi ha maneres de que si m'agrada veure certes coses, doncs hi ha certes maneres de reduir una mica la claror de la pantalla, hi ha llums més tènues que poden ajudar, però en principi la recomanació sempre és intentar evitar-les a partir de certa hora. Sí que és veritat que cada dia a vegades fa més complicat cada vegada que avancem, perquè cada vegada tenim una mica més centralitzat tot en la pantalla. Llavors, pot ser complicat, però sí que reduir com a mínim el consum de pantalles i no fer-ho al llit, Això sí que és una recomanació claríssima, sí que ho hauríem de poder fer.
1: De fet, deies, cada vegada estem més lligats al mòbil, és que fins i tot el despertador el tenim allò en el mòbil, eh?
2: Clar, per això hi ha gent que em diu, ja, però és que he de mirar el mòbil, el despertador, vale? Doncs el poses...
1: Boca avall,
2: i escolta, aquí no ha passat res, vale? Però no el miris, perquè no té cap sentit. Una vegada que jo ja estic despert per la nit, no té cap sentit que miri l'hora, a part de posar-me més nerviós. I justament és una de les coses que per llenar el son volem evitar, que associis el llit amb un estat de nerviosisme. Perquè si ja quan tu vas a dormir hi ha aquesta frase, aquesta idea de a veure com duermo.
1: Escolta'm una cosa, hem dit allò, les pantalles se'ns activen. Fer activitat física abans d'anar a dormir?
2: El tema d'activitat física és una rutina que hem d'agafar durant el dia, a intentar no fer-la a partir de certa hora de la tarda ni, perquè al final el cos està activant. Si tu fas una activitat física molt intensa i et vas a dutxar, si és estiu, per exemple, tu surts de la dutxa, és que a vegades estàs inclús encara sues, perquè el teu cos encara està sobreactivat i triga una mica.

0: com una passejada, no passa res. Però si és en plan de, no, no, jo és que vaig a classe de zumba a les 10 i pico de la nit perquè el gimnàs, a veure, si et va bé i no hi ha cap problema, doncs no toquem res, però no és el més recomanable.
1: Una qüestió, hi ha hàbits que són saludables, és a dir, llegir pot ser una bona eina jo per quedar-te adormit, posar-te música tranquil·la, ho dic jo perquè...
0: Sí, depèn una mica de com tu connectis amb aquesta afició, perquè al final jo puc estar llegint una novel·la tranquil·la o estic en, jo que sé, una mica en la planícia de la novel·la, estic al mig de la novel·la, però potser arribo al final i me la vull acabar, perquè està molt clar, interessant. Llavors, no és bo ni mal per si, evidentment, sempre serà millor llegir que estar davant d'una pantalla, no? Però al final hem d'entendre també a mi com m'afecta les coses que faig. Una
1: sempre
0: mica,
1: quan no sigui un e-book.
0: Perquè bueno, llavors, sí, que tècnicament per tema
1: per
0: de claror
1: van
0: una mica, estan una mica més preparats,
1: més preparats
0: que els mòbils,
1: sí.
0: Però encara així, escolta, que agafar un llibre també està bé, que el pes, notar una mica el pes està bé, però hem d'entendre la conducta que estem parlant com m'afecta a mi, i a mi em pot afectar llegir d'una certa manera perquè jo m'enganxo amb el llibre i m'activa més que potser veure la tele que una persona que potser llegeix i sí que es queda sopa en seguida. Llavors la pota de dinar al son sempre és, vale, tinc aquestes pautes, jo quines puc adaptar i com em funcionen a mi, que sempre és la part d'individualitat.
1: Ens ha dit en un moment allò a l'Eric, recordem que estem parlant amb l'Eric Espósito Sanz, que és referent de benestar emocional i comunitari en el centre d'atenció primària de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès, i ens deia, bé, després parlarem allò, alguns consells, no?, per a aquelles persones que els hi costa dormir. Espero que no ens digui allò de comptar ovelletes.
0: No.
1: Sé, no, què és el que podem fer, allò que deies, no mireu allò l'hora perquè encara et poses més nerviós, no? Si tu estàs al llit i no pots dormir, què fem? Et quedes allà dient, escolta'm, m'he de dormir o t'aixeques?
0: Tot el contrari, ens hem d'aixecar, vale? Al final hem d'entendre que el que jo no vull és que el llit sigui un entorn d'estrès, vale? Si jo al final jo vaig al llit i cada dia que vaig al llit és una lluita constant per dormir, implica que el meu llit és estrès. I al meu cap això, aquesta associació li agrada i se la queda. Llavors, quan jo vaig al llit, segurament el meu cos ja s'activarà anticipant una mica el problema. El que recomana a nivell de general son és tu més o menys tens unes pautes, se les segueixes, un horari, tu intentes anar a dormir, si estàs una estona que no pots dormir, dones una volta, dos, t'aixeques del llit. I fem alguna cosa monòtona, anem al menjador, alguna cosa tranquil·la, fins que noti que tinc una altra vegada somnolència. Torno a anar al llit. Que em dormo? Perfecte, que no em dormo, torno a fer el mateix. I moltes vegades, ja, però Eric, és que llavors no dormiria mai. No és així, perquè moltes vegades, igual que la gent de cansanci s'acaba dormint al llit donant voltes, quan estem fora també. I el que estem treballant és justament tenir hores efectives al llit, que això és una tècnica més avançada, que es mira l'eficiència d'estar al llit. No tenir hores sense son al llit, perquè el llit és per dormir, bàsicament.
1: Mm-hmm. És a dir, que ens hem d'aixecar, no anar a la nevera...
0: Intentem que no.
1: No,
0: intentem que no, i depèn del que mengis. Un gotet de llet calentona no està malament, perquè per el que s'agrega al cos, aquest remei de la iaia que sempre diu un gotet de llet calentona a dormir, realment no fa mal al cos.
1: I si et quedes adormit al sofà?
0: Doncs t'has quedat dormit.
1: T'has quedat dormit,
0: ja està.
1: És igual,
0: millor, depèn de la postura, potser t'agafa una mica del coll, però en quan notis que t'aixeques, doncs te'n vas al llit i ja està. La cosa és generar l'estat de son adequat per arribar al llit i dormir una mica més ràpid possible, però sense tampoc obsessionar-nos. Al final el son acabarà arribant. La cosa és que si li posem massa atenció, al final estem donant un pes tan gran que es converteix en una problemàtica. Llavors, jo vaig a dormir, pel que sigui, avui he tingut un dia agitat, no em dormo, doncs pot ser que un dia això passi i no és cap problema, però noto que m'han començat a passar més vegades. Doncs escolta, quan em passa, miro una mica la meva rutina, m'aixeco del llit, vaig al menjador, al sofà, i quan noti que em quedo una mica així dormit, torno una mica al llit i repeteixo.
1: Anem a explicar per finalitzar aquesta conversa què és el que ens ofereixen als centres d'atenció primària. Si tens un problema allò d'insomni, evidentment hem dit que les causes poden ser variades. Mm. Evidentment, si hi ha una malaltia física, no?, biològica, doncs s'ha de mirar, no?, quina és aquesta malaltia. Però si és d'ansietat, estrès, què és el que oferiu vosaltres com a referents de salut emocional?
0: Nosaltres, els equips d'atenció primària, el que portem fomentant molt de temps en els grups terapèutics, sí que molts d'ells són centrats en símptomes d'ansietat, malestar emocional, i dins d'aquí, evidentment, es parla del tema de l'higiene de la son, i ara el que es vol també implementar i donar-li més èmfasi són grups específics d'insomni, on treballem tècniques més concretes, treballem més específicament la higiene de la son, tècniques més psicològiques per poder intentar conciliar una mica el son, a part de la higiene

0: el son, doncs hi ha maneres de poder treballar la son des de la part psicològica, que és a través de la restricció d'hores del llit, a través de diferents tècniques. I és una manera d'intentar lidiar d'una manera no farmacològica amb el tema d'insomni.
1: De fet, m'imagino que un dels objectius és precisament, hem començat la conversa dient allò que se sent molt a parlar, sobretot de gent gran, però també de gent no tan gran, que necessita una pastilla o dues, fins i tot, per poder conciliar la son. I això, m'imagino que des de l'àmbit de salut el que s'intenta és reduir, no?, aquesta...
0: Sí, al final ens preocupa perquè és una medicació que, evidentment, per al que genera el cos, doncs sí que fa un efecte de relaxació i permet dormir, però és com un poco el dit que és pam pau i hambre pa mañana, no? Al final hem de poder canviar a nivell conductual una mica, a nivell més psicològic, com entro jo al son i les problemàtiques que tinc que em generen l'insomni, més que només posar tirites que funcionen, perquè funcionen i no passa res per prendre-les, però sempre amb un control molt estricte. I si podem tenir alternatives, doncs provar alternatives i no passa res. En algun moment la retirarem la medicació i s'haurà de lidiar d'una altra manera amb el tema de l'insomni i no passa res, per això estem.
1: De fet, hi ha tantes tècniques de relaxació que jo he sentit a dir allò a persones de dir, he anat a una classe de relaxació i és que m'he quedat dormit. Jo no sé si l'Eric ha aconseguit en aquests grups que alguna persona...
0: A vegades, no? Sí, quan fem alguna eina de relaxació, que apaguem les llums, baixem una mica, jo baixo la veu també, hi ha gent que estem asseguts, però hi ha gent que quan obre els ulls, m'havia quedat grogui. I dic, bueno, perfecte, si al final és la idea. Si et dorms és que estàs relaxat. Llavors, per tant, si una tècnica de relaxació et fa entrar son, el que pots fer és, escolta, i si l'aplico a la meva higiene del son, a la meva rutina, per la nit, doncs el millor dedicar-li 10 minutets a això et pot ajudar a entrar diferent al son.
1: Ja que estem en ràdio, anem a dir que també escoltar podcast, hi ha molta gent que es posa un podcast precisament perquè relaxa i els ajuda a conciliar la son, és a dir que...
0: Sí, això és veritat, per una mica per com parleu, per el to, per una mica
1: per
0: tot. Clar,
1: per això ara quan l'Eric ha comentat, diu, bé, de vegades jo també redueixo, no?, o parlo amb un to més suau, doncs això també afavoreix.
0: Al final es fomenta un ambient tranquil per tenir una mica més de tranquil·litat, no?, i intentar, doncs, gestionar una mica els punts que et generen una mica més d'inquietud, nerviosisme o malestar. I això ja és una gran part d'higiene del son.
1: Doncs, Eric, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. Esperem que la gent que ens hagi escoltat, doncs, com a mínim, hagi dit, escolta'm, doncs, això que ha comentat l'Eric, potser que ho posi en pràctica. Tant de bo aconseguim això, doncs, que tothom pugui dormir bé, descansar bé, no? I llavors, doncs, segurament en el dia a dia, doncs, després funcionem millor i també veurem les coses d'una altra manera, eh?
0: Sí, evidentment.
1: Perquè, si no, malament.
0: Si no dormim, tot està malament.
1: Que vagi molt bé. Fins una altra.
0: Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prendre una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc a 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
0: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobre al llit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus amb molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-ho endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
5: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: El president ha posat el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El pla té preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
3: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
0: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments del Pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
2: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i que caldria reformar i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
7: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
8: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
7: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
8: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques, tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè els ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres, que ho fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
7: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel centre d'emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
0: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, perdó, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
9: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
0: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
9: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina llaunegen a mig pal. El 9FM, Caral Àries.
10: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el projecte Talas ha digitalitzat en 3D el Constantisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
2: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derilecto.
11: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Talassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
12: Cal rescanejar això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució, la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es volgués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
11: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
12: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
11: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Talassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
0: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
0: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
2: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
13: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys mitjans d'octubre, podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquests el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
2: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
0: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
2: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del cinquè hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
14: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bec és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.
15: L'objectiu dins d'aquesta ruta és fer com una flotilla però terrestre, i a cada ciutat, per les principals per les que passi, organitzar actes de solidaritat amb Ucraïna. Per exemple, a la ruta sud, pues, la idea és fer alguns actes a Perpinyà i a Lió.
14: Amb la represa del curs polític, l'organització del comboi internacional preveu buscar també el suport dels ajuntaments catalans amb la presentació de mocions. La col·laboració amb el comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna es canalitza mitjançant la seva pàgina web.
0: I ens movem ara fins a Tarragona, perquè les asseguradores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
2: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
17: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
16: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
18: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Y es que ha hecho daño.
16: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
0: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
2: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
19: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
20: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
21: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
22: Són coses que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
19: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
0: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
0: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
2: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
0: I, d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Continguts en xarxa.
26: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
27: Claqueta final!
28: És una història de traïció, és una història d'abandono.
29: Jo no sabia que tenia su hija, jo crec que nadie lo sabia, ni que era actriz.
28: ¿Cuál es la pregunta?
26: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
28: Has canviat la cara, Tom, que ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
30: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
27: ¡Jasper!
26: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
30: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
31: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
27: ¡Hey, mom!
1: Insomnia Fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
26: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
1: Estarem junts sempre. Tadeu, Jones i la Llàntia.
23: La Xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
25: Notícies en Xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals, que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet.
2: També l'estació de llums, l'estació de Verdaguer, recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre línia 4 i 5.
0: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la Xarxa.
0: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
2: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
0: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
2: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
0: I l'Espar Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica fotovoltaica Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
4: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. no serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
5: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
0: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
0: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
2: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.
0: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
2: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal el 9FM cara a l'Àries.
7: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda perdent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
0: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les finques restants amb 18 habitatges i 7 comerços no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
2: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar-se moviments de terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control.
0: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota dels immobles. La màquina haurà de desplaçar-se uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
2: Aquesta situació també afectarà el calendari de l'ELA9. Territori admet que la finalització del túnel s'endarrirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació del sòl de 30 quilòmetres previstos.
0: I en plan una mica més internacional, però un dels temes de la setmana. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
2: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfond, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
8: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
2: Per la seva banda, Camí Sherpa explica com ho va viure en primera persona.
9: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
2: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de tres espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Nepal, del total desapareguts, 420 serien turistes.
0: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa dos anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
2: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
11: Un servei que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. Si el que pretén en aquest cas l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
10: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
0: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
2: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
12: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. El Jardí Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos donants a Sant Feliu de Guíxols.
13: No, donat sang aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí. Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar tres cops l'any, més o menys. Aquest any en porto dos, ara.
14: Jo és el primer cop, vinc de Palafrugell, i bueno, ens vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada aquí a Sant Feliu.
12: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.

0: tornar-ho a intentar.
1: La fumiga ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a un quart de dues de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons de comiat del grup, i ha repassat bona part del seu repertori.
2: Dues hores abans, Buós ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastor ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, Alosa ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fumiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb dues actuacions a València i dues a Barcelona

0: el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Veïns sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer, és que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Oscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
2: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, es vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
3: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
4: Són coses que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
1: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
5: Notícies en xarxa. Esports.
6: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener, també com a local, contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
0: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
7: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
0: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
7: Content, sapiguem que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli. Llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
0: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Athletic Club Alezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Athletic Club. El partit es jugarà a l'Ezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. Al duel a casa, però, el Badalona Women va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
9: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porten molts en juntes, la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
8: El Badalona Women arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Athletic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Anne Elexopuro.
6: A segona, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Rollo.
10: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada.

0: sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata al futbol espanyol i, a més, amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar amb el català García Pimienta al capdavant. En Marc Cabestany, l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi, i amb una senyora la plantilla, entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que, per contra, recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per unes molèsties. A partir de les 5 de la tarda, aquest partit s'espera una grandíssima entrada a una nova Creu Alta que enguany farà molta patxoca amb quasi 10.000 socis ja a l'entitat, rècord històric.
1: I en bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada i ho fa a Gijón contra l'Obradoiro gallec.
2: El partit comença a les 9 del vespre i el Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant ja amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
1: Més bàsquet, l'Espar Uni i Girona s'han dut aquest divendres el torneig Platja d'Aro en vèncer el Manresa, un rival de Lliga Femenina 2, per 102-41. El partit es va poder seguir en directe a la xarxa Més.
2: A final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma guanya 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaran els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
1: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra, la Champions femenina, el Miró Ganxets de Reus, ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Qui no ha fet mai un boforat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar-se a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida? Qui ha ocultat...

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula Alta. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Hola, bona tarda a tothom. Com cada dimecres i des de fa 25 anys, el Barrera Fora torna a estar amb vosaltres, que és el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I ara en Jaume, si està a l'altre posto del telèfon, ens vols dir quins som?
2: Hola, bona tarda, Josep. Una cosa, avui et demostraré...
1: Sí?
2: Som més de 25 anys.
1: Bueno, vale, vale, doncs aquí
2: va,
1: està.
2: Va. Ja ho veus. Som en el que us parla, un servidor, en Jaume Bilbao, i el Josep Roca. Bona tarda, Josep.
1: Molt bona tarda, company.
2: Avui excusem a la Àngela Fabra i excusem també a la Cristina Sandoval, el Guillermo Legua, que no poden estar amb nosaltres.
1: Molt bé.
2: I a l'altre costat del vidre, el nostre tècnic, Ivan Núñez.

0: Molt bé, doncs com sempre ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut el programa o voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com, i només cal anar a programes, triar el Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui és Wikipedia Adimo. I per cert, la redifusió la teniu el diumenge de 13 a 14 hores.
1: També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Antiquet, que està al carrer Can Flaquer número 25 de Mollet del Vallès, el dimarts de 17 a 21 hores, i també podeu trucar al telèfon del centre cívic, que és 93 570 35 25 93 570 35 25. Ens podeu deixar l'encàrrec i us atendrem amb molt de gust. Josep?
0: Sí, senyor, benvinguts.
1: Benvinguts a casa
0: vostra, companys.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germà de Mollet.
2: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor als àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
8: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen, t'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho diu, sí que ets l'apaga focs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres, sou en algun moment apaga focs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callado, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, artistas, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 29 de maig, programa número 35 de la tercera temporada de Bar Tiki, i avui ens posarem elegants, però elegants de veritat, no allò de camisa blanca i bambes netes. No, no, avui parlem d'una elegància d'una altra època.

0: perquè el programa d'aquest vespre és diferent. La cosa no va de guitarrassos ni de tios peluts. Avui parlem d'un senyor que sabia escriure cançons com qui escriu cartes d'amor, però també com qui tira un dard d'enverí, un home capaç de fer-te ballar, enamorar-te i alhora fotre't una indirecta finíssima que trigaves 3 dies a entendre. Un tipus que va convertir el desig, la ironia i el cinisme en alta cultura i que, curiosament, ho feia amb una naturalitat insultant. Un home, però bastant desconegut, avui dia, i sobretot fora del món anglosaxó. Però per això hi som nosaltres, per posar-hi justícia i memòria. Perquè sí, amics, aquest vespre al Bar Tiki de Ràdio Mollet parlarem de Cole Porter. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Reconeixem-ho. Avui dia el nom de Cole Porter és molt desconegut. Tampoc seria molt estrany, és cert. Al final és el destí del compositor, que queda sempre a l'ombra. Darrere l'escenari, el que resulta ser una tortura pel compositor presumit i arrogant, la gent veu la cara de qui canta i no el geni de qui compon, que li diguin si no en Phil Spector. També és veritat que parlem d'un senyor que va tenir el seu zènit compositiu a la dècada dels anys 30 del segle XX i que, per tot plegat, per la seva condició de no pujar a l'escenari o no aparèixer a les portades i que faci un segle de la seva obra, bé, tot això influeix en que no sigui tan conegut. Però hi ha una altra cosa curiosa amb en Cole Porter. Quan pensem en grans compositors del segle XX, sovint apareixen noms associats a l'esforç, a les dificultats, al geni torturat. Cole Porter no. Cole Porter era ric, però ric de veritat. Família acomodada, educació excel·lent, viatges per Europa, era un vividor. Vaja, que si avui existís, probablement el trobaríem fent stories a Instagram des de Venècia, amb una copa a la mà i posant Working on New Material. I això és interessant perquè la seva música no surt del patiment econòmic, sinó d'una cosa molt més refinada, de l'observació. Observava la gent, les relacions, les aparences, i ho convertia en cançons. I ho feia amb una habilitat brutal per la lletra. Perquè si alguna cosa defineix Cole Porter és això, la paraula exacta, el moment exacte. I per començar, escoltarem una cançó que resumeix molt bé aquesta barreja de sofisticació i d'obsessió romàntica. Comencem amb una primera cançó, I've Got You Under My Skin, una cançó que pertanyia a l'obra musical Born to Dance del 1936. Aquesta I've Got You Under My Skin, en aquest cas posarem la versió de l'inigualable Frank Sinatra, una peça que és pura seducció clàssica, és com un rom vell, és suau, és profund i amb un punt de perill. En Sinatra no la canta, la confessa. És aquella sensació de tenir algú tan dins teu que no hi ha escapatòria, ho saps? Potser que no et convé, però hi tornes. Ja ho diu la lletra. I diu, don't you know, you fool, you never can win. Ja vam escoltar aquesta cançó amb el Frank Sinatra, però amb la versió del duet que va fer amb en Bono als anys 90. Va ser en un d'aquests dos episodis que vam dedicar a Frank Sinatra la temporada passada aquí al Bar Tiki de Ràdio Mollet i que naturalment són disponibles a la pàgina web de Ràdio Mollet i a l'iVox. En fi, en Frank Sinatra bé, va popularitzar aquesta cançó que estava en una obra del Cole Porter dels anys 30, de l'any 1966 exactament, i la va popularitzar 20 anys més tard la versió que va fer pel seu disc Songs for Swinging Lovers, era un disc de 1956. L'arranjament que ens hi trobem és de Nelson Riddle, que era el tio que arranjava els discos de Sinatra en els anys 50, un tio que va ser clau en el construir el so elegant i sofisticat d'en Sinatra. De fet, aquest arranjament que van fer amb el Nelson Riddle per Sinatra a l'any 56 està inspirat en el bolero de Ravel i per això té aquest crescendo lent i explosiu que culmina amb el famós solo de trombó. En fi, jo no crec que haguem de dir gaire res més.

0: I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice.
1: Aquesta cançó, aquesta I've Got You Under My Skin, era ja molt popular abans que el Sinatra la convertís en icònica. Tenim, per exemple, la primera versió que interpretava la Virginia Bruce, era el 1966, era la primera versió la que es va fer pel musical original de títol Born to Dance. També n'hi havia d'altres versions, com l'exemple de la d'en Ray Noble and Al Bowley, també el 36. Però definitivament, avui dia, I've Got You Under My Skin sempre s'associa al Frank Sinatra. És a dir, també és veritat que quan va arribar a mans d'en Sinatra ja era un estàndard, però encara no tenia aquell swing sexy que li posaria en Sinatra. Quan en Frank Sinatra la grava el 1956, doncs la cançó s'hispara i tothom la vol fer seva en clau de jazz, i trobem d'altres versions, no només el Sinatra, sinó també a partir d'aquí van fer-ne la Fitzgerald, la Peggy Lee, en Sammy Davis Jr., fins i tot ens trobem versions posteriors, diguem-ne més pop, per exemple la que van fer els Four Seasons el 1966, i fins i tot s'hi va atrevir la Nene Cherry amb una versió d'estil més hip-hop jazz l'any 1990. En fi, tota una fita. I és que en Cole Porter era un compositor que tenia aquesta capacitat de parlar de l'amor, però d'un amor idealitzat, no. D'un amor una mica fins i tot malaltís, obsessiu, contradictori també. I aquesta mirada irònica, però elegant, la trobem també amb una altra de les seves composicions més icòniques. Anem amb una altra cançó, el títol de la mateixa Night and Day, una cançó que ha estat també versionada mil vegades i que parla de desig. Aquesta Night and Day forma part del darrer espectacle teatral amb Fred Astaire. Va ser una obra que duia per títol Gay Divorce, de 1962. I era doncs, l'obra que contenia doncs una de les cançons més conegudes de Cole Porter, aquesta Night and Day de la qual estem parlant. Compte que això de gay divorce, en aquest cas gay, no vol dir homosexual, tot i que podria ser, ja en pararem. Però en aquest cas el títol gay divorce, i insisteixo, posant-nos en el context de 1962, fa servir l'antic sentit antic i original de la paraula gay, que en anglès, segurament en anglès més antic, significava doncs, alegre, despreocupat, festiu o fins i tot brillant o elegant. Per tant, això de gay divorce es podia entendre com un divorci alegre, un divorci desenfadat, amb un to lleuger i sofisticat, doncs molt propi de les comedietes musicals de l'època. Compte que he fet servir el diminutiu, però no en una qüestió pejorativa. Val a dir que el significat de gay com a homosexual es va popularitzar molt més tard, sobretot a partir de mitjan del segle XX. Però bé, tornem a Gay Divorce i tornem a Night and Day i sentirem la versió a càrrec de Lela Fitzgerald, una de les grans dames del jazz, una senyora que també va cantar molt del repertori del Cole Porter. De fet, l'any 1956, Lela Fitzgerald publica Lela Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. És a dir, era un disc doble, de fet, dedicat exclusivament a cantar composicions del Cole Porter. Va, anem a sentir aquesta Night and Day.

En Cole Porter neix al 1891. Ja ho hem dit, al si d'una família, una família de pudientes, amb una localitat anomenada Perú, a l'estat d'Indiana. El seu avi era anomenat l'home més ric d'Indiana. En aquest context, el nen Cole passa per ser una mena de nen prodigi de la música, tot i que el iaio s'entesta que estudiï lleis, i acaba assistint a la Universitat de Yale. Allà va ser membre de diverses fraternitats i va escriure diverses cançons estudiantils, entre elles cançons d'animació pel futbol, que encara avui són cantades. Una història segurament apòcrifa diu que el degà de la universitat, davant la frustració de la manca de progressos del Porter, li va dir que no perdés el temps estudiant lleis i que se centrés en la seva música. I això és el que farem nosaltres, anem més música, anem a fer un salt endavant. Algú, al 1965, va pensar que calia una cançó elegant i una mica exòtica per a un musical de Broadway de títol Jubilee. Cole Porter la va escriure i li va dir, li va posar per títol Begin the Begin, perquè posar-li un senzill hauria estat massa fàcil. 3 anys més tard, en Artie Shaw la va convertir en un èxit massiu, o en una versió instrumental, jo us dic, 1968, que, això sí, sense lletra i amb molt de swing, la va col·locar directament de fora de l'obra musical al mapa mundial. Tot i que hi ha confusió per la similitud sonora, Begin the Begin és, en català, comença el Begin, on el Begin és un estil musical, una dansa d'origen caribeny, que es va posar de moda a principis del segle XX. Bé, ara nosaltres saltem unes dècades endavant i apareix en Julio Iglesias, sí, un altre cop en Julio Iglesias, que la recupera el 1981 en el marc del disc de Niña a Mujer. La diferència principal és clara, l'original, el Begin the Begin, original de l'obra, original o fins i tot la de l'Artie Shaw, té una estructura complexa, una era teatral. La de Shaw fins i tot té el nervi de jazz i la sofisticació instrumental. La de Julio Iglesias, en canvi, doncs pren un arranjament, uns arranjaments més pop. Pop sofisticat, si vols, però més pop. El curiós és que l'home tira el primer vers en anglès, però després tradueix la lletra d'una manera molt lliure, una mica cutre, si vols, per què no dir-ho, al castellà, carregant-se gran part del significat de la lletra original, que ell titula com Begin the Begin, volver a empezar, eliminant així el context del joc de paraules original entre començar, begin, i el by, begin. La cançó, després, malgrat tot això, va tenir molt d'èxit per la carrera de Julio Iglesias, especialment entre el públic femení, i es va convertir en el seu primer gran triomf al Regne Unit, arribant al número 1. Aquest èxit internacional va marcar un punt d'inflexió a la seva carrera i va impulsar una projecció mundial, fins al punt que el propi Frank Sinatra el va arribar a convidar a una de les seves festes. Anem a veure com sonava en Cole Porter a mans d'en Julio Iglesias, Begin the Begin.

El 1915 es va estrenar la primera cançó d'en Cole Porter a Broadway, en títol L'Esmeralda. Amb èxit inicial, tanmateix aquest triomf doncs, es va veure seguit d'una sèrie de fracassos com l'obra See America First del 1916, que va tancar al cap de dues setmanes, fet que l'home el va portar a marxar, a deixar-ho tot i marxar a Europa, marxar a París concretament, on es va dedicar a vendre cançons, però sobretot a viure amb luxe. Eren les èpoques de la Primera Guerra Mundial. En Cole Porter es dedicava a escriure cançons mentre viatjava per Europa i es movia entre cercles intel·lectuals i d'artistes, evidentment ben lluny de les trinxeres. Tot i no haver-se allistat oficialment, a ell li agradava dir que havia servit a la legió estrangera, a la legió estrangera francesa, cosa que evidentment no era cert. El 1918 ell coneix la Linda Lee Thomas, una rica divorciada amb qui es va casar el 1919. Però va, anem a fer un altre salt endavant per poder continuar sentint música. I anem amb Anything Goes, que és un musical que va escriure les cançons en Cole Porter, musical estrenat el 1964 a Broadway. És una comèdia elegant i una mica esbojarrada, ambientada en un transatlàntic. El llibret no és seu, el llibret és de Guy Bolton i P.G. Waterhouse. L'obra combina doncs, embolics romàntics, identitats falses i bueno, aquesta mena d'humor sofisticat, tot plegat sobretot amb cançons memorables. Segurament és l'obra més notable de l'autor, les cançons per aquesta Anything Goes, però és que la peça que hi dona títol, la cançó que porta el títol Anything Goes, s'ha convertit en un estàndard del jazz i del retre musical i ha estat interpretada doncs, per artistes com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, cadascun doncs, aportant-hi el seu estil. El tema captura perfectament l'esperit dels anys 30, és lleuger, és irònic, té aquest punt, fins i tot aquest punt de crítica social embolcallada de glamour. En Porter en fa una pica de d'ullet a una societat que canvia ràpidament, o com diu el títol, una ciutat on tot s'hi val. Però per mi, la cançó té una imatge molt concreta, que és l'escena inicial de la pel·lícula Indiana Jones i el Temple Maleït, pel·lícula de 1984. Recordeu, un club nocturn de Xangai, i tenim l'actriu Kate Capshaw, que fa el paper de la cabaretera Willie Scott, i ella està interpretant una versió d'Anything Goes, de fet cantada en xinès mandarí, amb una coreografia espectacular, i després s'assueix doncs, aquesta escena fantàstica, que en principi per una pel·lícula mix, i quina pel·lícula, però començar una pel·lícula així costa molt i molt de superar. Anem a sentir com feia aquesta Anything Goes.

I amb aquesta escena del claqué al Club Obi-Wan de Xangai, on Indiana Jones està fent negocis, anem a continuar el programa d'avui quan passen 21 minuts de les 7 del vespre aquí a Ràdio Mollet. Mireu, hi ha gent amb una vida social acceptable i després hi ha Cole Porter a París. Perquè no estem parlant de superets tranquils, no. Estem parlant de festes llargues, amb gent de la aristocràcia italiana, músics d'arreu, i un ambient que, diguem-ne, no passaria cap auditoria moral sense problemes. Era un ecosistema bastant particular, però a ell ja li anava bé. Ja us dic, en aquest context és quan va conèixer la Linda Lee Thomas, i a més de ser rica, divorciada i en contactes, sobretot tenint una capacitat bastant realista d'interpretar la situació. Ells es casen el 1919, i aquí és on entra la part interessant. Ningú no s'enganya. Ella sabia perfectament l'orientació d'en Cole Porter, però el matrimoni funcionava. A ella li permetia mantenir l'estatus, a ell li donava una imatge social acceptable en una època poc donada a les subtileses. I més enllà de l'acord hi havia efecte, van estar junts fins al 1954, que no és exactament una relació de conveniència ràpida. La Linda, a més, intentava orientar la carrera del seu marit cap a la música, diguem-ne que seriosa, ja va moure contactes, fins i tot noms importants. No va sortir gran cosa. En Porter, mentrestant, feia la seva, estudiava a París i començava a col·locar cançons, sense fer soroll excessiu, però ja apuntava maneres. També van viure a Venècia. I no un lloc qualsevol, no. Ells vivien en un palauet que donava el Gran Canal, construït al segle XVII. El palauet, no el Gran Canal. En fi, tot plegat definia el que podríem dir-ne una vida de luxe extravagant. Però farem un altre salt endavant per posar més música. En aquest cas, un tema de 1968. Un tema que diu per títol My Heart Belongs to Daddy. Aviam, aquest My Heart Belongs to Daddy neix en un context bastant innocent, comèdia musical, veu debutant, la de Mary Martin a l'obra Leave It to Me, i una lletra amb una doble lectura que ja feia sospitar que Cole Porter no anava del tot innocent per la vida. Però passa el que passa de vegades, arriba algú i ho canvia tot. I en aquest cas, la Marilyn Monroe, en unes imatges mítiques baixant per una barra, jersei blau ajustat i mitges negres, i la cançó deixa de ser una picada d'ullet per convertir-se directament en una declaració amb càrrega. I clar, a partir d'aquí ja no hi ha marxa enrere.

0: name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys. What? Mon coeur est à papa.
1: Parlàvem de Cole Porter i aquesta necessitat constant de dir sense poder dir. I el tema Love for Sale és potser un exemple més clar de tot plegat. Oficialment és una cançó sobre prostitució, ja prou incòmoda pels anys 30, però el que realment incomoda no és el tema, sinó la mirada. Cole Porter no jutja, no dramatitza, observa. I això en aquell moment és gaire més sospitós que qualsevol escàndol. Perquè al final el que hi ha és desig fora de norma. I això a Porter ho coneix bé. No cal fer massa voltes. La seva homosexualitat no es podia expressar obertament, però es filtrava. En les lletres, en els dobles sentits, en aquesta manera d'explicar relacions que no encaixen del tot en el relat oficial. Love for Sale parla de transacció, sí, però també parla de vulnerabilitat i de necessitat. I això no és tan lluny del que ell vivia. La cançó, per cert, té un recorregut llarg, a part, evidentment, de l'estrena a l'obra The New Yorkers, al 1930... aquesta cançó l'ha encantada l'Ella Fitzgerald, la Billie Holiday, que ja portava una gravetat diferent, més crua, i també la Nina Simone, que la converteix gairebé en una altra peça. Love for Sale és una d'aquelles cançons que sobreviuen perquè permeten lectures molt diferents sense perdre del tot el nucli. I arriben a la versió d'Anthony Bennett i la Lady Gaga al disc Love for Sale, de fet, de 2021, un àlbum sencer que van dedicar els dos cantants, Anthony Bennett i la Lady Gaga, al cançoner d'en Cole Porter. I aquí és on hi ha una lectura interessant. Anthony Bennett, que en aquell moment està a la recta final de la seva carrera i de la seva vida, amb 95 anys i un diagnòstic d'Alzheimer que ell mateix havia fet públic. És a dir, no és només un disc de tribut, és gairebé un tancament. Musicalment, el disc no inventa res. I potser aquesta és la gràcia, és jazz clàssic, molt respectuós amb el material. En Tony Bennett fa el que ha fet tota la vida. El fraseig precís, elegància sense excés. Lady Gaga, en canvi, no intenta destacar per damunt, s'hi integra, i això és important, perquè podria haver anat cap a una versió molt més teatral, però decideix practicar la contenció. La seva Love for Sale funciona perquè no intenta modernitzar el tema, però al mateix temps, alhora, el context ja és un altre. Allò que Porter havia d'insinuar, aquí es pot entendre sense massa filtres. Ningú no necessita disfresses narratives per interpretar el que hi ha darrere del text. I potser és aquest el punt clau. Tens una cançó escrita des d'un món on el desig havia de codificar-se, reinterpretada en un moment en què ja no cal tant.
2: When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome cop, she opens shop. When the moon so long has been gazing down on the wayward ways of this wayward town, that a smile becomes a smirk. She goes to work. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled.

0: rush.
1: Una de les coses que diferencien Cole Porter de molts dels seus contemporanis és bastant clara. Ell no només feia la música, sinó que també feia les lletres. I això no era gens habitual. En el teatre musical del seu temps, el normal era repartir-se la feina. Un componia i l'altre escrivia. En Porter no. Ell controlava les dues peces del puzzle. No escrivia els llibrets dels musicals, com d'aquí. No escrivia els guions. Però la cançó, la part que realment quedava, aquella era íntegrament seva, música i lletra. Això li permetia una cosa molt concreta, la coherència absoluta. La música i la lletra, bé, no només encaixaven, sinó que responen a la mateixa mirada. I quina mirada? No, doncs la seva. Cole Porter escriu sobre gent com ell, classes altes, escenaris elegants o exòtics, àtics, creuers, capitals europees, tot molt refinat, tot molt controlat. Però sempre amb ironia, mai és només luxe, és luxe amb el comentari incorporat. I aquí és on entra un altre element clau. Ell era brillant amb la paraula, ell era un rimador espectacular. Té aquesta habilitat de fer que sembli fàcil, però no ho és per gens. Transformem constantment jocs de paraules, dobles sentits, rima de les síl·labes, tot està mesurat. De fet, moltes vegades el que fa és disfressar coses serioses amb una aparent lleugeresa. I aquí és on encaixa tot el que hem anat comentant abans, desig, sofisticació i una certa distància emocional. Però anem amb més música. Anem amb la cançó Cheek to Cheek, escrita al 1935 per a la pel·lícula Top Hat o Barret de Copa. En Fred Astaire la canta i la balla amb la Ginger Rogers. I aquí ja tens el paquet complet. Música, lletra, interpretació i context. I ara ve el gir una mica més prosaic, perquè, esclar, una cançó així acaba tenint vida pròpia. I aquí és on entra una memòria, un record meu molt concret. Durant anys, als 90, a Barcelona hi havia uns magatzems que se'n deia Casa de les Mantes. I aquesta mateixa peça sonava en les falques radiofòniques que anunciaven Casa de les Mantes. Sí, exactament aquesta. Us parlo de la ràdio, no us parlo de ràdios locals, us parlo de, doncs, no sé, de Ràdio Barcelona, de la SER, etc. I us parlo, doncs de tots els anys 90, vamos, definitivament. I sí, exactament era aquesta Cheek to Cheek. Evidentment això ho sé ara, no ho sabia aleshores. Fred Astaire, sofisticació de Hollywood als anys 30, tot plegat, reutilitzat, per vendre mantes i roba de llit. I aquí tens la gràcia final. Cole Porter escrivint per un món d'elit, amb una elegància calculada, i dècades després la seva música formant part del paisatge sonor quotidià per anunciar una botiga. No és cap tragèdia, és, de fet, bastant coherent amb el que feia. Una sofisticació que sembla intocable, però que sempre acaba trobant el seu camí cap a la realitat. Anem a sentir aquest, que per cert, canta en Fred Astaire, no només ballava, també cantava. Això és Cheek to Cheek.

A final dels anys 20 del segle passat hi ha un gir important a la trajectòria d'en Cole Porter. Després d'anys voltant per Europa, per París, per Venècia, fonamentalment aquell món una mica suspès entre la festa i l'aristocràcia, ell decideix tornar als Estats Units. I no és una tornada turística, és una decisió professional. En Cole Porter posa el focus a Broadway. Aquí és on passa una cosa interessant. Fins a aquell moment era un personatge ben connectat, amb talent evident, però no necessàriament central en l'escena americana. Amb el seu retorn es posa a treballar de manera molt més sistemàtica en musicals i comença a construir el seu nom dins el gran circuit. Broadway no és només espectacle, és indústria, i Porter hi entra amb tot. Però donem un altre pas endavant per sentir música. Anem a una de les seves peces més representatives, In the Still of the Night, cançó escrita el 1937 pel musical Rosalie. I abans de continuar, no té res a veure amb els Whitesnake. Ho dic perquè el títol pot portar a confusió, però aquí estem parlant d'una altra lliga, molta més elegància, menys guitarres i zero laca o cabells cardats. La cançó aquesta, In the Still of the Night, és Cole Porter en estat pur, una melodia que sembla senzilla, però no ho és. I una lletra que juga amb aquesta idea tan seva, el moment íntim, nocturn, gairebé suspès, sense dramatismes exagerats, no hi ha grans declaracions i atmosfera. I això encaixa perfectament amb aquest Broadway dels anys 30 que combinava sofisticació amb una certa escapada de la realitat. El curiós és que, com passa amb moltes cançons de Porter, la peça acaba tenint múltiples vides. Una de les més conegudes ve d'un altre món completament diferent, la del doo-wop. El grup The Five Satins en fa una versió als anys 50 que, de fet, molta gent associa directament al títol. Canvia el context, canvia el so, però es manté aquesta idea de la nit, del romanticisme una mica contingut. I deixeu-me aquí entrar al moment personal, ja m'ho permetreu, perquè aquesta és una d'aquelles cançons que molts vam descobrir no tant buscant Porter com trobar-la per altres camins, en el meu cas, la banda sonora de Dirty Dancing. Un clàssic. I és curiós, perquè allà, en aquella banda sonora, conviuen estils, èpoques i registres, i de sobte apareix aquesta peça que ve dels anys 30, reinterpretada als anys 50 i reciclada als anys 80 per la pel·lícula. I al final el que tens és això, Cole Porter escrivint des del Broadway dels 30, els Five Satins reinterpretant-ho des de l'Amèrica de la postguerra, i nosaltres ho descobrim en una pel·lícula. No és mala trajectòria per una cançó.

Si hem de situar el moment clau de Cole Porter, no cal donar-hi massa voltes, als anys 30. Aquí és on tot encaixa. Broadway, Hollywood, èxit comercial i prestigi, i també no ens enganyem. Una certa comoditat vital que li permeteix gaudir del resultat, perquè arriba un punt en què Cole Porter no només triomfa, sinó que també s'ho passa bé triomfant. De fet, hi ha una imatge molt bona d'aquella època, la d'ell mateix, assistint a les estrenes als seus musicals com si fos un espectador més, però no amb un punt de sentir-se protagonista absolut, pensant que era el compositor, i no sortia davant. Entrades teatrals, primera fila, i aquella sensació que està gaudint de l'espectacle tant com el públic. I aquí ho va resumir d'una manera bastant gràfica. Es comportava com un nuvi que s'ho passa molt bé al seu propi casament, que no és poc. És a dir, l'home havia arribat a un punt en què podia veure com el seu propi material funcionava i degustar-ho en directe. I és en aquest període que surten moltes de les cançons que avui considerem estàndards. De fet, ja, si fixem, aquest vespre aquí a Ràdio Mollet, el partit de Ràdio Mollet, estem posant, pràcticament només estem punxant material compost als anys 30. No és casualitat, és la dècada en la que Cole Porter troba la seva fórmula de sofisticació, ironia, melodies memorables, lletres mil·limètriques, tot alineat. I dins d'aquest paquet hi ha, evidentment, I Get a Kick Out of You, cançó escrita el 1964 pel musical Anything Goes, musical del que hem sentit abans la cançó que li dona títol. I Get a Kick Out of You és una peça que resumeix molt bé el seu estil. Té aquesta lleugeresa aparent, però amb una estructura perfectament pensada i amb aquella capacitat de convertir una idea senzilla, allò que t'activa, allò que dona kick, en una cadena de versos intel·ligents. Jo sempre l'havia sentida a la versió del Frank Sinatra, però ara ve la gira interessant, perquè aquesta cançó, que neix en un context de Broadway dels anys 30, acaba passant per filtres molt diferents. I un dels més curiosos és el dels Rolling Stones. L'any 1993, durant les sessions d'enregistrament del disc Voodoo Lounge a Dublín. En aquesta sessió es despengen amb una versió d'I Get a Kick Out of You, que mai no es va publicar oficialment, que no canta Mick Jagger, canta en Keith Richards. La podeu trobar al YouTube de manera relativament senzilla, però també la tenim aquí a Ràdio Mollet. I és una versió on hi ha fum, hi ha una certa desgana controlada i una lectura molt més terrenal. Compte que és un enregistrament una miqueta guarro, és molt d'assaig, però la cançó no deixa de ser... deixa de ser un cabaret refinat i es transforma en una mena de, diguem-ne, de quasi de blues. Els Stones no intenten respectar el format original, el reinterpreten des del seu llenguatge, menys lluentor, més textura. I això és el més interessant, una cançó nascuda en el moment més glamurós de Cole Porter, travessa dècades i acaba reinterpretada per una banda de rock que no té res a veure amb aquell món, i tot i així... funciona. Anem a veure com feien els Rolling Stones això de I Get a Kick Out of You.

Malgrat les múltiples i famoses versions en aquest estil, en Cole Porter no era un compositor de jazz. Ell venia d'una formació clàssica europea i d'aquelles que prioritzen l'estructura i el control. I tot i això, la seva música es va convertir en un terreny perfecte pel que el jazz hi entrés, amb tota comoditat. No perquè ho busqués directament, sinó perquè escrivia d'una manera que ho permetia. El punt de partida són les harmonies sofisticades en progressions que tenen prou interès perquè un músic hi vulgui jugar i el jazz, evidentment, ja li agradaven aquestes coses. Això s'hi afegeixen melodies elegants però flexibles que no obliguen a una interpretació rígida i uns ritmes amb swing o amb certa sincopació que sense ser jazz pur s'hi acosten prou. I finalment les estructures clares, formes definides que permeten improvisar sense perdre el nord. Pots improvisar i després hi tornes a la cançó. Això és jazz en la seva definició més clàssica. Tot plegat fa que les seves cançons siguin gairebé plantilles ideals per a altres llenguatges. I si voleu un exemple especialment clar, aquí entra You're the Chop, escrita al 1964 pel musical Anything Goes. Un altre cop, Anything Goes, el tercer tema que posem d'aquesta obra. Sobre el paper, aquesta You're the Chop és una cançó lleugera, gairebé una broma sofisticada, una successió de comparacions i referències culturals que semblen no acabar-se mai, però és precisament aquí on es veu el talent de Porter. Perquè realment qui podria posar la mateixa cançó en Mickey Mouse, la Mona Lisa, Greta Garbo i Mahatma Gandhi i que tot plegat funcioni? Doncs ell és gairebé un vademec, com una mena de llistí telefònic, amb tot el que era rellevant en aquell moment, passat pel filtre d'un enginy i una rima absolutament tot mil·limetrat. I clar, això a nivell musical continua sent igual de funcional, la cançó és divertida, sí, però també s'ha construïda de manera que permet que d'altres la reinterpretin sense problemes, i aquí és on apareixen naturalment les múltiples versions, i una de les més conegudes és la de la Barbra Streisand, que la cantaran en un context ja cinematogràfic, concretament en els títols de la pel·lícula Que em passa, doctor?, una de les comèdies més populars de la Barbra Streisand. I aquí passa una cosa interessant: agafes una peça de la Broadway dels anys 30 i la trasllades a un entorn molt més modern, amb una interpretació vocal molt més present, més expansiva, com feia la Barbra Streisand quan cantava. Però el més rellevant és que la cançó aguanta, continua funcionant, les harmonies segueixen tenint sentit, la melodia es deixa adaptar, el ritme encaixa, bé, no cal reconstruir-la, cal reinterpretar-la. I en això, i això explica molt bé el que era en Cole Porter, no és jazz, però el jazz l'absorbeix sense esforç. No és experimental, però es deixa reinventar, i tot perquè la base, música i lletra, està tan ben pensada que pot suportar dècades de lectures diferents sense perdre la identitat. Anem a sentir aquesta You're the Chop.

La relació de Cole Porter amb el cinema comença als anys 30, també, en paral·lel amb el seu gran moment a Broadway. Hollywood, que en aquell moment està construint el seu propi llenguatge musical, troba en Cole Porter un actor perfecte. Un autor sofisticat, amb melodies reconeixibles i lletres intel·ligents, i Porter hi entra naturalment sense massa problemes. Treballa, per exemple, amb la Metro-Goldwyn-Mayer, en pel·lícules com Born to Dance, on apareixen cançons com You'd Be So Easy to Love o I Got You Under My Skin. Poc després també arriba Rosalie, del 1937, amb aquesta In the Still of the Night, que hem sentit anteriorment, amb la seva versió de Five Settings. I és interessant perquè no són simples reutilitzacions de Broadway. Porter adapta el seu estil al cinema, que demana una altra manera d'explicar les coses. Aquest vincle continua els anys següents, alternant teatre i pantalla. No tots els projectes funcionen igual, alguns ni tan sols arriben a completar, però el que queda clar és que Cole Porter també forma part d'aquesta connexió entre Broadway i Hollywood, que als anys 30 i 40 del segle passat era pràcticament un pont constant. La pròpia vida de l'autor ha estat feta pel·lícula. El primer intent és la pel·lícula Nit i dia, Night and Day, pel·lícula de 1946, molt curiós, amb el Cole Porter en vida i amb en Cary Grant interpretant el paper de Cole Porter. I aquí ja podem imaginar per on van els trets. Una biografia molt estilitzada, molt, molt Hollywood, i bastant allunyada de la realitat. Es maquilla la seva vida, es simplifiquen els conflictes i, sobretot, s'esquiva tot allò que no encaixa amb el relat de la seva època. Evidentment, ni rastre de l'homosexualitat. És curiós que el protagonista, en Cary Grant, també va viure amagant la seva pròpia homosexualitat. No serà fins molts anys després que arribarà una altra lectura més ajustada, un altre biopic, de títol The Lovely, any 2004, la pel·lícula dirigida per Irwin Winkler, amb en Kevin Kline interpretant el paper de Cole Porter. Aquí el to és diferent, es construeix una mena de musical biogràfic que combina la seva vida amb les seves cançons, passant per escenaris reals i teatrals, i també incorpora a la banda sonora interpretacions contemporànies dels seus temes a càrrec d'artistes com Alanis Morissette, Sheryl Crow o Elvis Costello. Bé, una aproximació més honesta i més complexa del personatge. Però va, anem amb una altra cançó. En aquest cas el tema So In Love, en la versió de la canadenca Katie Lang, que va participar al 1990 amb un disc homenatge a Cole Porter que duia per títol Red Hot and Blue. Sense fer grans artificis, ella fa una interpretació que recupera allò essencial de Cole Porter: elegància, emoció continguda i una melodia que sembla senzilla però que no ho és gens. I aquí una vegada més demostra que la seva música funciona igual de bé en el seu temps i fora d'ell.

La relació de Cole Porter amb la censura és gairebé inseparable de la seva obra. De fet, podríem dir que el llapis vermell formava part del procés creatiu tant com el piano. No és estrany, Cole Porter treballa amb dobles sentits, insinuacions i temes que a l'època no eren precisament còmodes. I això als anys 30 i 40 amb el famós Cody Hayes i una moral pública bastant estricta, doncs tenia conseqüències. Un cas clar és el tema Love for Sale que hem sentit abans. Aquella cançó narrada des del punt de vista d'una prostituta, que era una cançó directa, sense moralina, sense condemna. El resultat doncs, va ser vetada de moltes emissores. Massa explícita, massa incòmoda. I no és un cas aïllat. Altres peces havien de passar per correccions. Hi ha una anècdota molt significativa amb I Get a Kick Out of You, que també hem escoltat abans. Amb una actuació televisiva on la Marlene Dietrich havia de cantar aquesta cançó, es va haver de modificar la lletra perquè feia una referència explícita a la cocaïna. I malgrat tot això, en Porter no recula, al contrari, continua jugant amb aquest equilibri entre jo la gana i jo suggerit. Temes com Let's Do It, Let's Fall in Love són un bon exemple. Aparentment lleuger, però amb una càrrega sensual evident. Porter no trenca les normes frontalment, les esquiva. I sovint ho fa amb una intel·ligència que fa difícil censurar-lo sense quedar una miqueta en evidència. I aquesta capacitat de navegar entre línies és precisament el que fa que la seva música continuï interessant. Doncs se queda després, tant que als anys 90 apareix un projecte que el recupera d'un altre angle, aquest Red Hot and Blue de 1990. Precisament estem sentint ara un tema d'aquesta compilació. No és només un disc homenatge, és de fet és un projecte vinculat, un projecte benèfic vinculat a la lluita contra la sida amb artistes contemporanis aleshores interpretant el cançoner de Cole Porter. I aquí és on la cosa es posa realment interessant, perquè tens gent com U2, com Annie Lennox, com Tom Waits, però compta també un duet amb Iggy Pop i Debbie Harry, la meravellosa cantant de Blondie, reinterpretant el seu repertori. I és clar, quan barreixes Porter amb aquestes veus, el resultat no pot ser pas conservador. El cas concret que canta aquesta parella és el tema Well Did You Eva, una peça originalment molt lligada amb aquell món elegant, gairebé de comèdia sofisticada, però en mans de l'Iggy Pop i de la Debbie Harry es transforma en un Cole Porter escrivint en una època de censura, jugant amb dobles capes i de cas després, aquests mateixos textos reinterpretats doncs, sense necessitat de disfressa. Al final el que queda és això, el que queda és una obra prou intel·ligent per esquivar la censura en el seu moment i prou sòlida per ser reinterpretada quan ja no cal esquivar res.

0: beautiful.
1: Why, I've never seen such.
2: Hi ha un moment molt concret que canvia per sempre la vida a Cole Porter. És el 24 d'octubre de 1967. Ell era, estava muntant a cavall a Long Island quan cau té un accident i l'animal li aixafa les cames. El resultat és devastador, lesions gravíssimes, dolor crònic per a tota la vida i mesos d'hospital. De fet, els metges proposen d'amputar-li una cama, possiblement també les dues. Cole Porter s'hi nega. Aquí entra en escena la seva dona Linda, que torna corrents des d'Europa i li dona suport en aquesta decisió. I això és important. No és només una anècdota mèdica, és un punt d'inflexió vital. Cole Porter passa 7 mesos hospitalitzat i quan surt continua treballant. No perquè sigui heroic, sinó perquè treballar era literalment una manera de no pensar en el dolor constant. Durant anys conviu amb això, intervencions, operacions, infeccions, fins que ja als anys 50 la situació

molt. El 1958, després de més de 30 operacions, li acaben amputant la cama. I aquí sí que el canvi és definitiu. En Cole Porter ja no torna a escriure cançons. Els últims anys de la seva vida són bastant retirats. Vida còmoda, sí, entre el Waldorf Towers de Nova York, la casa de Berkshires i temporades a Califòrnia durant l'hivern. Però amb poca activitat creativa i un cercle social molt més reduït. I aquí hi ha un contrast fort. Un home que havia estat al centre de tot, de Broadway, de Hollywood, societat internacional, etc., acaba vivint una mena de retirada tranquil·la, gairebé fora de focus. També pesa algun text personal, la seva mare mor el 1952 i la seva dona Linda el 1954. I amb això desapareix també el suport emocional més important que tenia. Tot plegat configura una vida de, bueno, força més silenciosa per al seu final, el que podries esperar d'algú com el Cole Porter. I bé, finalment mor 15 d'octubre de 1964 a Santa Mònica per una insuficiència renal, tenia 73 anys. Però tanquem, i nosaltres ens anirem, tanquem amb una peça que també parla d'aquest estil tan particular de Porter. De fet, no és una, són dues, és un medley de les cançons Miss Otis Regrets i Just One of Those Things, una versió que va fer la Kirstie MacColl i els Pogues, també en el marc d'aquest projecte, d'aquest disc Red Hot and Blue. Un duet curiós, elegant però amb un punt canalla, molt coherent amb l'esperit Cole Porter, però reinterpretat als anys 90. I a més, doncs hi ha aquest detall que no falla, Kirstie MacColl i The Pogues, si recordeu, els mateixos que cada Nadal tornen al Bartiki i quan posem el tema de Fairy Tale of New York, és a dir, que d'alguna manera tanquem amb la gent de casa.

0: amb aquest viatge per la sofisticació, la ironia i el talent del Cole Porter, doncs plegarem per avui. Un compositor en Cole Porter, un compositor que va saber escriure cançons que gairebé un segle després doncs continuen funcionant i continuen fent pensar.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat-canal.
0: I bé, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, @BartikiRMTNX, com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara arriba l'hora de baixar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carles Molina, i del Sergio Guardeño tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no es mesura només pel temps que fa que existeix, sinó pel que encara és capaç de dir-nos, de transmetre. Un lloc on els discos del passat no són peces de museu, sinó organismes vius que continuen dialogant amb el present. Aquí, en aquest espai, la música no serveix per decorar el silenci, serveix per omplir-lo de preguntes, de dubtes, de mirades que canvien amb el temps, perquè hi ha discos que no s'esgoten mai del tot, només esperen que els tornem a escoltar des d'un altre lloc vital.
1: Avui viatgem al centre d'una revolució, no una revolució feta amb consignes ni manifestos, sinó amb sons, amb idees i amb una manera nova d'entendre què podia ser un disc. Un disc que no només va transformar el pop, sinó també la manera d'entendre l'estudi, l'autoria i la identitat d'un grup.
0: Un disc que va permetre als Beatles deixar de ser Beatles. O millor dit, deixar de ser allò que el món esperava que fossin. Crear una màscara per poder dir la veritat, inventar-se una banda fictícia per poder continuar sent lliures.
1: I avui el connectem amb un hereu contemporani que amb eines diferents, però amb la mateixa necessitat, va fer exactament el mateix, trencar amb la pròpia imatge, assumir el canvi i convertir l'estudi en un espai d'introspecció total.

0: fil conductor d'avui no és un estil, ni un gènere, ni una època. És una actitud que passa quan un artista ja no pot continuar fent el que feia fins ara. Què passa quan la identitat que t'ha portat fins aquí comença a pensar més que ajudar? I en aquest sentit, Beatles el connectem amb Tame Impala.
1: Els dos discos que escoltarem avui parlen exactament d'això, de moment, el moment en què cal reinventar-se per no quedar-se atrapat. De la necessitat de canviar de pell encara que faci por, encara que no sàpigues ben bé què hi ha a l'altra banda. Un disc que obre el pop cap enfora i un altre que el gira cap endins.

0: I avui us presentem com a disc clàssic The Beatles, St. John Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disc on ens trobem a l'any 1967 i el món està canviant a una velocitat vertiginosa. Contracultura, psicodèlia, LSD, art pop, guerra de Vietnam, drets civils, llibertat sexual, tot sembla possible i alhora tot sembla a punt de trencar-se. Els Beatles són el grup més famós del planeta, però també estan esgotats. Els concerts són un caos, no se senten, no poden evolucionar sobre l'escenari i som presoners del seu propi èxit.
1: M'agradaria fer un incís una miqueta en aquests primers episodis de Blanc en Negre, en el que hem començat, vàrem prendre la decisió amb en David de començar una mica des del principi, des dels orígens. Per això vàrem triar Muddy Waters, no? I està clar, els que han seguit al darrere aquests primers programes, pues, noms com Janis Joplin, Lou Reed, Jimi Hendrix,
0: sí, Rolling, Bruce Springsteen,
1: Rollins, Beatles, són noms en majúscules, no? No sempre serà així. Blanc en Negre, la història del rock és molt àmplia i hi ha moltes bandes clàssiques que possiblement no seran tan conegudes, però que anirem alternant de... Sí que hem volgut començar una miqueta amb aquesta línia, doncs, de noms en majúscules, però que paulatinament irem incorporant, doncs, bandes possiblement no tan conegudes, però també que les...
0: Són clàssics del rock i que recordar sobretot el tema de les dates. És a dir, nosaltres considerarem el disc blanc, que és el clàssic, fins al
1: 2000,
0: exacte, i el disc negre, que és el més modern, o que en direm contemporani, per entendre'ns, que serà des del 2000 en endavant.
1: Efectivament, doncs davant d'això prenem una decisió radical, deixem de tocar en directe, en aquest cas els nostres Beatles, no? Renunciar a allò que els havia fet grans, tornar a reconnectar una mica amb el disc, per poder continuar creixent. Aquesta va ser la decisió que varen prendre quan varen decidir entrar a l'estudi, que seria el seu nou escenari. I aquí apareix també una idea clau. L'alter ego de la Sgt. Pepper's, doncs, no és només un concepte estètic, és una excusa creativa. És un espai de llibertat absoluta on poden provar, exagerar, fallar, reinventar-se, sense el pes de sentir a sobre ni portar aquesta motxilla del

0: Però tu, David, que ets músic, guitarra i component d'una banda, Verbaline, com contemples el concepte d'utilitzar l'estudi com un instrument?
1: Bé, l'estudi com un instrument és una de les grans essències de molts dels discos que hem escoltat totes les nostres vides. De fet, aquí els Beatles, a Abbey Road, ho van fer així possible. Hi va haver cintes al revés, orquestres clàssiques, sons trobats expressament i un collage sonor, per dir-ho d'alguna manera, no? L'estudi deixa de ser un lloc com per enregistrar cançons i es converteix en un instrument creatiu més.
0: George Martin esdevé el cinquè Beatle. No només produeix, interpreta idees, les tradueix en so, i aquí neix el concepte modern de producció creativa, on la tècnica no està al servei de la cançó, sinó que forma part del discurs.
1: I Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club és l'obertura teatral. És una presentació explícita d'aquesta banda fictícia que aixeca el taló. És un joc, però també una declaració d'intencions. I a partir d'aquí, tot és possible. No escoltarem els Beatles de sempre. Escoltarem una altra cosa.

0: Així hem començat l'anàlisi de cançons d'aquest disc. L'obertura, aquesta cançó, no buscava emocionar, busca situar-nos. És un ritual d'entrada, un pacte amb l'oient, deixa enrere les expectatives i entra en aquest nou món.
1: Sí, un nou món on necessitem una mica d'ajuda dels nostres amics. Què vol dir això? With a little help from my friends. Ringo canta la vulnerabilitat, no l'heroisme, no la genialitat. Necessitar els altres per continuar endavant. És un distant ambiciós i aquesta cançó ens recorda una cosa essencial. La comunitat sosté.

0: aquí el pop deixa de parlar de triomf individual i parla de dependència mútua, d'acceptar que no pots tot sol. I això, enmig d'una revolució creativa, és una sensació profundament humana.
1: Sí, una cançó que va formar part d'una sèrie en els anys 80, aquells meravellosos anys, aquells meravellosos anys, que pels que ja tenim una edat recordarem molt bé. I en aquesta cançó va ser la banda sonora en la versió que va fer Joe Cocker, que va utilitzar la bateria B.J. Wilson i amb línies de guitarra del memorable Jimmy Page.

0: Psicodèlia pura, imatges surrealistes, canvis constants, una narrativa que no segueix cap lògica convencional. Això era Lucy in the Sky with Diamonds. Més enllà de la polèmica, és una cançó sobre mirar el món amb uns ulls nous.
1: No és una invitació a fugir de la realitat, sinó a transformar-la. Entendre que la percepció també és una eina creativa.

0: Una cançó que ens transmetia optimisme aparent, però per sota de la superfície hi ha culpa, violència passada, contradiccions. És el pop acceptat que créixer no és net ni lineal. Algú també ens podria dir que en aquests episodis de Blanca Negra, que també seria bo comentar-ho, que no fem un recopilatori d'èxits, no fem les millors ni les cançons més conegudes.
1: No.
0: Estem generant, barrejant conceptes, comparant discos, d'alguna manera també seria, algú us pot dir, i home, en el programa dels Beatles, com és que no heu posat Let It Be, no? O seria l'anterior dels Rolling Stones, no hem posat Satisfaction, no?
1: Vull dir
0: que són conceptes. Evidentment, escoltem, intentem descobrir doncs, altres emocions, altres sensacions i altres cançons, no?
1: Sí. De fet, el que tenim aquí a Blanc en Negre és aquesta percepció subjectiva que sempre reiterem del fet de que nosaltres el que fem és comparar discos clàssics i contemporanis. I en aquest sentit, doncs, fem també una miqueta de recull històric dels moments històrics d'aquella època, que ja ho hem fet fent al·lusió doncs, a la psicodèlia, a l'art pop, a la guerra del Vietnam, a l'inici del programa d'avui, i després doncs, fem la proposta moderna que té o ha begut d'influències, que té una comparativa, però sempre disc a disc, no artista a artista.
0: Una alternativa. La cançó que hem escoltat abans reconeix la foscor i és part del procés del canvi. Aquesta cançó no nega el passat, l'assumeix, però ens anem cap a...
1: La següent. A Day in the Life. Clímax absolut, dues veus, dues mirades i el somni i la quotidianitat que col·lisionen. Al final no tanca, expandeix.

0: Aquí un John Lennon platòric en aquesta cançó i en aquest disc. Aquí es van deixar anar totes les energies creatives i no hi havia normes, no hi havia regles, era psicodèlia pura, com deien David abans. Aquest final no resol res, et deixa obert, i aquesta obertura és el gran llegat d'aquest disc.
1: Sí, d'un disc del qual en podem explicar diverses curiositats. Per exemple, va ser el primer disc de rock que va tenir les lletres impreses a la contraportada. Va ser un disc que va guanyar 4 Grammys. A part d'això, també hi ha una nina de drap a la part dreta de la portada que posa, que té un jersei a ratlles, que posa Welcome the Rolling Stones, en honor a la banda dels Rollings, val? I per desmitificar la rivalitat que es deia que hi havia entre els dos grups, perquè sempre es deia que hi havia aquesta rivalitat i ells van fer aquesta aportació en aquesta portada. També hi ha un mite que diuen que es va descartar posar la portada a l'Adolf Hitler. Bueno, és un disc que us animem a que busqueu diverses de les curiositats, perquè per internet en trobareu, i fins i tot també trobareu un esquema de tots els personatges que surten amb els enumerats, amb les siluetes i el punt exacte on estan cada un d'ells.
0: Sobretot per les generacions joves, no?
1: Sí.
0: Suposo que les nostres ja el coneixen de sobre.
1: Sí, aquest disc el coneixem bé. De fet, és per molta gent especialitzada en la crítica als Beatles, per molts, és el millor disc dels Beatles, per molts.
0: Sí,
1: però bé, això és també opinió, eh? Però bé, jo hi estic d'acord, eh? Hi estic d'acord amb aquesta opinió més generalitzada.
0: La psicodèlia no va morir als 60.
1: Va canviar de forma.
0: I per tant, això ens porta a una alternativa, a discos contemporanis, bandes que, d'alguna manera, també han estat sota el paraigua dels Beatles.
1: Sí, i ens traslladem des del 1967, a Sgt. Pepper's Lonely Club's Heart Band, a 2015, Tame Impala amb el disc Currents. Currents és un disc de transformació personal. Kevin Parker ho fa gairebé tot sol. Escriu, grava, produeix, però més enllà de l'aspecte tècnic, el que importa és el moment vital. Una ruptura, un canvi profund i la necessitat de deixar anar.
0: La psicodèlia aquí ja no és expansiva, és introspectiva. No busca obrir portes cap enfora, sinó entendre el que passa quan tot canvia per dins.
1: I escoltarem Let It Happen.

0: Sens dubte, el caràcter psicodèlic el té, eh?
1: Té totalment. De fet, pensem una cosa, eh? Tame Impala, Kevin Parker, que és el líder absolut de Tame Impala, venia de la psicodèlia. Els discos anteriors, que són del 2010, 2012, ja tenien aquell rock psicodèlic. El que passa és que aquí a Currents, 2015, és on canvia el timó i se'n va cap a l'electrònica, però manté la psicodèlia.
0: Sí, sí, perquè aquí algú podria pensar que aquí se'ns ha ratllat el vinil.
1: Sí, sí, sí. Totalment. Però bé, tornant una miqueta al que escoltàvem, no? Let It Happen, una cançó que té repeticions, caigudes, errors que es comparteixen en parts del discurs, en fi, resistir-se al canvi i acabar-ho acceptant, no?
0: Sí, efectivament. Canviar fa por perquè implica perdre el control. Aquesta cançó ho assumeix i ho abraça perfectament, no?
1: Sí, i ens anem ara tot seguit al que és el cor emocional del disc. Reconèixer que canvies i que, bueno, te'n pots fer mal.

0: Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
1: Bé, acceptar el canvi, tal com ens deia aquesta cançó, també és assumir la responsabilitat del que deixes enrere.
2: Sí, i continuant amb Currents, el disc de 2015 de Tame Impala, una ruptura explicada sense dramatismes, confiar que el temps farà la seva feina.

0: El dol aquí és silenciós, però igualment de profund.
1: Sí, un tema molt introspectiu de Kevin Parker. Kevin Parker, que amb el seu projecte Tame Impala, a hores d'ara, ha tingut 5 àlbums. Inner Speaker, 2010, Lonerism, 2012, Currents, que és el que estem escoltant avui, el 2015, The Slow Rush, 2020, i Dead Beat, el 2025. I hi ha un parell de discos en directe. I també de Kevin Parker, dic que amb el projecte Tame Impala ha sigut nominat als Brit Awards l'any 2021 com a millor artista masculí, però simplement va ser una nominació, no va aconseguir el guardó.
0: En aquest espai de blanc en negre, els Beatles amb Impala, és una relació curiosa, no?
1: Sí, perquè, clar, tu escoltes això i dius, i això, primer, què té a veure amb els Beatles, no? La primera impressió. La segona és, bueno, és que el Sgt. Pepper's Lonely Club Hearts Band és un discàs, i això, ostres, a mi no em sembla que sigui un disc de la mateixa qualitat. Podem plantejar-nos mil coses, eh? Però quan penses una mica més i comences a aprofundir, veus que la psicodèlia que està fent Kevin Parker es basa molt en el que es van fer els Beatles.
0: Sí, sí, sí. És aquí és on te veig la connexió. L'he trobat interessant amb aquest aspecte, no? que realment hem connectat una manera de trencar certes normes establertes, d'entrar en un món intern.
1: Exacte, amb una banda fictícia, etc etc. I el que fa Kevin Parker és utilitzar aquells recursos que té al seu abast, al igual que van fer els Beatles. És a dir, quins recursos tenien a l'estudi? Doncs van fer totes aquelles virgueries que van poder personar d'una manera molt novedosa, i això Kevin Parker també ho fa, sense deixar de banda l'àmbit de la psicodèlia. I bé, anem a presentar l'última cançó de Tame Impala, Currents 2015, un àlbum meravellós, New Person, Same Old Mistakes.

0: una cançó que parla, que es parla amb un final que parla de renaixement, però també de memòria. No pots fugir de qui ets. Això és el que és canviar per no esborrar. És integrar.
1: Sí, hem parlat de dos discos separats per dècades, The Beatles i Tame Impala, però units per la mateixa necessitat, reinventar-se per continuar vius.

0: Sí, i avui en la part final també vol donar-li un toc festiu, no? Una mica de festa major, no?
1: Christian Shout!
0: Perquè Déu-n'hi-do, amb tanta psicodèlia, poder al final acabarem aquí una mica com l'Empordà, no? Tocats per la tramuntana.
1: Tal qual, tal qual.

Sí, i anem a fer una mica aquest resum final, aquest tancament amb aquest Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band. És un disc que neix del cansament de ser qui tothom espera que siguis. Els Beatles arriben a un punt en què la identitat que els ha portat fins al cim també els impedeix avançar. I davant d'això, en lloc de repetir la fórmula, decideixen desaparèixer darrere d'una màscara per poder tornar a dir alguna cosa honesta.

0: Aquest disc, no, el que us hem presentat avui en l'episodi de Blanc en Negre, no és només una revolució sonora, és una revolució emocional. És l'acceptació que de créixer implica deixar enrere versions anteriors d'un mateix, encara que hagin estat estimades, encara que hagin funcionat. És reinventar-se. Aquí el canvi no és cap caprici, és una necessitat vital. Canviar per no quedar-se petrificat. I aquestes sensacions són molt presents en els processos creatius. En Sgt. Peppers parla de continuïtat, d'imaginació, de llibertat creativa, però sobretot parla de l'ofici d'aguantar-se dins del caos del món sense perdre la curiositat. No ofereix respostes clares, obre portes, i en aquest gest tan valent com fràgil hi ha la seva vigència, recordar-nos que reinventar-se no és trair-se, sinó intentar continuar sent viu.
1: Exacte, i a més, aquest disc avui li hem posat un contrapunt en el que és la part negra del programa, Blanc, els Beatles, i negre avui ha sigut Tame Impala. Tame Impala edita el seu disc, que el publica el 2015. Currents. Currents és un disc fet des de l'acceptació de que ja no ets qui eres. Kevin Parker ja no escriu des de l'eufòria del canvi, sinó des del vertigen que provoca. Deixa enrere dos discos de rock psicodèlic i es centra en l'electrònica sense deixar de banda aquesta psicodèlia. Aquest disc parla de deixar-se anar, de relacions que s'acaben, d'identitats que es dissolen, de la necessitat d'acceptar que el temps fa la feina, encara que tu no estiguis preparat. Currents no romantitza el canvi, el monstre amb tota la seva incomoditat, amb la por de no reconèixer-te després. És una música feta amb ofici i contenció, que no busca impressionar, sinó sostenir. No promet arribar a cap lloc millor, només acompanyar el procés. I en aquest acompanyament hi ha una força molt clara: assumir que canviar fa mal, però quedar-se quiet encara te'n pot fer més.

0: I amb aquesta curiositat, aquesta versió de John Lennon cantant a l'Stand By Me, també arribem al comiat final i a posar el punt final a aquest episodi de Blanc en Negre. La música no avança en línia recta, ja ho sabem.
1: Avança en cercles.
0: Això és Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

Hola, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on descobrim què s'amaga darrere de cada àlbum del panorama més pop. En aquest capítol escoltarem Teenage Dream, l'àlbum que va catapultar la cantant californiana Katy Perry a l'estardom mundial. Per a qui no la conegui, Katy Perry destaca per combinar melodies pop enganxoses amb lletres que parlen de l'amor, la joventut i la llibertat d'expressió. I en aquest disc ens ho ha demostrat d'una manera molt vibrant. Teenage Dream és un treball que podríem definir com a ple d'energia i optimisme, amb una barreja de sons que van des del pop més electrònic i ballable fins a balades més íntimes i també més emotives. És un àlbum que recull les emocions i experiències pròpies de la joventut, amb hits que s'han convertit en himnes generacionals i que conviden a cantar i a somiar. Cada cançó té el seu propi estil, però en conjunt totes tenen una energia i una frescor que fan que l'àlbum sigui fàcil d'escoltar des de diferents punts de vista. Avui, a Calidoscòpia, repassarem les cançons d'aquest àlbum i en parlarem, descobrint què hi ha darrere de cada tema i com encaixen totes juntes. Comencem, doncs, aquest viatge musical per Teenage Dream.

0: Com vam comentar a l'inici, durant aquesta hora més musical repassarem Teenage Dream, el segon àlbum d'estudi de la cantant nord-americana Katy Perry. Va ser publicat a l'agost de 2010 i, sens dubte, ha representat un punt d'inflexió en la seva carrera musical. Nascuda a Santa Bàrbara, Califòrnia, l'any 1984, Katy va començar la seva trajectòria musical cantant música gospel, influïda pels seus pares pastors. De fet, el seu primer àlbum va ser d'aquest estil, però aviat va decidir provar sort en el món del pop, un gènere que li permetia expressar-se amb més llibertat i arriscar més amb el seu estil. Amb aquest disc, la cantant californiana va consolidar la seva trajectòria dins el món musical, arribant a molts oients, encara que ja ens va deixar un parell de hits abans, com I Kissed a Girl o Hot and Cold, en el que va ser el seu primer àlbum titulat One of the Boys, el qual té un to més desenfadat si el comparem amb aquest Teenage Dream. Dins hi trobem himnes que han anat sonant arreu del món i m'atreveixo a dir que avui en dia encara hi sonen, com per exemple California Girls, Firework o Teenage Dream. Segons ella, aquest àlbum de Teenage Dream està inspirat en els grups ABBA i The Cardigans. Durant una entrevista, la revista Rolling Stone va revelar detalls sobre el seu primer senzill d'aquest Teenage Dream, el que porta per nom California Girls, que compta amb la col·laboració vocal del raper nord-americà Snoop Dogg. Suposadament és una resposta al tema Empire State of Mind del raper Jay-Z, ja que tothom té la cançó que parla de Nova York, però què passa amb Califòrnia? Si més no, comencem aquest viatge escoltant com sona aquest California Girls, juntament amb el raper Snoop Dogg.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

amb aquest ritme tan d'inici d'estiu coneixíem el que va ser el primer single d'aquest àlbum. La col·laboració amb el raper va arribar a ocupar la primera posició a la llista Billboard Hot durant més de 5 setmanes consecutives, cosa que també la va fer arribar al número 1 a les llistes d'altres països, com per exemple a Canadà, a Irlanda i al Regne Unit. De fet, els pròxims 4 singles que van arribar després, com per exemple els de Teenage Dream, Firework, E.T. i Last Friday Night, van repetir el mateix camí, consolidant així a la cantant com la primera artista femenina en aconseguir 5 singles d'un mateix àlbum en les llistes Billboard Hot, cosa que només ho havia aconseguit en Michael Jackson abans. I d'aquest California Girls, ara recuperem un altre tema que ha fet història i que és, com no podia ser, la cançó que comparteix títol amb el disc. Parlem de Teenage Dream. Amb aquesta cançó, la Katie aconsegueix capturar a la perfecció la intensitat i la il·lusió d'aquell primer amor. No és només una cançó d'amor, sinó que és una celebració d'aquella època on tot sembla possible i potser per això es va convertir en un clàssic modern del pop. Prepara't per reviure aquell somni adolescent amb Teenage Dream.

I bé, qui no ha somiat mai amb un amor així? Acabem d'escoltar Teenage Dream de Katy Perry, un tema dedicat a l'amor juvenil i a l'amor apassionat. Però si parlem de Katy Perry, no tots són somnis adolescents i mirades romàntiques. En aquest disc també hi trobem lloc per la bogeria, les nits sense control i les decisions de les quals és millor no parlar-ne gaire. Donem pas al tema Last Friday Night, un tema que ens recorda que els errors, un divendres a la nit, es converteixen en els millors records.

Això era Last Friday Night, una de les cançons més divertides i alhora més gamberres de la cantant californiana. Una cançó amb un ritme molt retropop i molta energia dels anys 80. Musicalment, sona molt alegre i molt enganxosa, perfecta per fer-nos ballar una estona, però si hi afegim el videoclip que l'acompanya, la cosa encara fa pujar al nivell. Recordem que la Katie en aquest videoclip es converteix en una mena d'estudiant nerd amb una aparença molt semblant a la de la Betty la Fea. I aquesta noia finalment s'acaba convertint en la noia més popular de la festa. Una festa en la que, de fet, també hi trobem cameos com el de la Rebecca Black i membres de la sèrie Glee. Però alerta, que la Katie no només sap fer-nos ballar amb els seus singles. En aquest disc, titulat Teenage Dream, també hi trobem temes que parlen de l'autoestima i de creure en un mateix. I és justament el que ve a continuació. Preparat per sentir-te imparable amb un dels seus grans himnes, com és Firework.

Firework, que és una cançó plena d'energia, de colors i de bones vibres per escoltar quan sents que no és el teu dia. Katie va comentar que per fer aquesta cançó es va inspirar en el llibre On the Road de Jack Kerouac i en la idea que tots tenim una espurna dins que pot il·luminar el món. I ara toca pujar una mica la temperatura. Després de fer-nos emocionar amb aquest Firework, la cantant canvia totalment el registre i ens porta un tema més atrevit i més descarat com és ella. Es diu Peacock i, a més de ser superballable, té un missatge provocador en el seu doble sentit. I wanna see.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic. Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina, tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

Seguim amb aquest viatge musical dedicat a fer un repàs a l'àlbum més adolescent, podríem dir, de la cantant Katy Perry i que es titula Teenage Dream. Hem escoltat temes indiscutiblement populars com Firework, California Girls o Last Friday Night. I ara prepareu-vos per escoltar una de les cançons més personals i intenses titulada Circle the Drain. La lletra parla de la frustració i l'angoixa que es viuen en una relació complicada, possiblement inspirada en experiències personals de la cantant. De fet, molts han interpretat que la cançó fa referència a una relació conflictiva amb un ex i que Katy Perry no ha amagat mai que la seva música reflecteix molt les seves emocions més profundes. Sense més a dir, així sona aquest Circle the Drain.

Ara us convidem a escoltar una de les balades més emotives de la nostra Katy Perry. Es titula The One That Got Away. El títol, que es podria traduir com el o la que es va escapar, ja ens dona una pista del tema central: la nostàlgia per una relació que no va acabar com s'esperava. Musicalment, la cançó és més una balada pop amb tocs melancòlics i una producció suau que acompanya perfectament la veu de la cantant californiana. La lletra ens parla de recordar amb dolor i anhel aquell amor que es va perdre i que mai no es podrà recuperar.

Un altre dels temes dins d'aquest Teenage Dream que trenca esquemes i que porta el pop a una dimensió gairebé galàctica és E.T., però amb la col·laboració del raper Kanye West. La lletra de E.T. parla d'una atracció tan poderosa i única que es compara amb un amor extraterrestre, diferent, misteriós i difícil d'explicar en paraules. La temàtica reflecteix la idea d'estimar algú que és tan diferent que sembla no pertanyer a aquest món. L'origen de la cançó prové de la inspiració de Katy per explorar noves sonoritats i temes una mica més foscos i electrònics que aquelles balades a les que ja estem acostumats a sentir. Volia fer un tema que sonés innovador i que transportés l'oient a un univers diferent. I per això va apostar per una producció amb un toc més futurista, acompanyada per la presència d'en Kanye West, que amb el seu rap aporta una dimensió addicional de força i de contrast. El videoclip també és una autèntica experiència visual. Katy Perry apareix transformada en una reina alienígena, amb poders sobrenaturals, envoltada de paisatges galàctics i imatges psicodèliques. Els efectes visuals i l'estètica futurista reforcen la sensació d'aquest misteri i d'aquesta atracció per allò desconegut que transmet aquesta cançó. En definitiva, E.T. és molt més que un tema pop, i així és com sona.

Això que acabem d'escoltar era Who Am I Living For? Durant aquests anys de l'àlbum, la nostra Katie es va consolidar amb un estil molt colorit, molt alegre i de vegades també cal dir una mica surrealista. Portava els cabells plens de colors vius i un vestuari molt atrevit, cosa que la va fer una figura molt reconeixible i influent en la moda del pop. La gira d'aquest disc va portar per nom California Dreams Tour. I podem dir que va ser tota una celebració de colors, de fantasia i d'energia que va marcar l'any 2011. Katie va transformar els seus concerts en autèntics espectacles visuals, amb escenografia inspirada en un món de somni ple de llaminadures gegants, paisatges de caramels i vestuaris molt originals i variats que semblaven sortits d'un conte de fades modern. Nosaltres ara seguim amb el següent tema que us avanço, que també porta un ritme vibrant i una energia contagiosa. Això que sona és Hummingbird Heartbeat. Aquest tema destaca per la seva producció pop-rock plena de vida i una lletra que parla de la intensitat d'una emoció que batega ràpidament com el batec d'un colibrí. D'aquí ve el títol.

I després d'escoltar com sona aquest batec del Colibrí, toca posar punt i final a aquest capítol dedicat a l'àlbum Teenage Dream de Katy Perry, el que va ser el seu segon àlbum i el que la va fer catapultar a la fama. Per acabar, us deixo amb la cançó Part of Me, que va incloure dins la reedició del disc sota el nom Teenage Dream de Complete Confection. Part of Me és una cançó d'empoderament personal que parla sobre la superació d'una relació tòxica o difícil. La lletra expressa la decisió ferma de recuperar-se deixant enrere una situació que saps que fa mal. Al videoclip que l'acompanya veiem una Katy Perry que deixa enrere la seva vida com a estrella de pop

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Albert Estengre, del Barcelonès, ens farà una narració titulat L'accident de Sant Jordi.
1: Hola, sóc l'Albert Estengre i explico contes. I avui us voldria explicar aquell conte que explica que una vegada Sant Jordi va tenir un accident.
2: El coi, vet aquí, que estava embarallant-se. Hi havia una batalla campal, hi havia una batalla perquè hi havia els cristians, hi havia els serrins i tots plegats s'esbarallaven d'una manera ferotge i ara morien uns i ara morien els altres i espases i cops de tot i bestioles mossegant els uns als... Bé, un desori. Hi havia una guerra encesa entre els serrins i els cristians. I tot d'una, enmig d'aquella batalla, es va sentir un tro gros. Tothom va mirar cap al cel. Vet aquí que aquell tro venia d'un núvol negre, negre, negre, i en el mig d'aquell núvol negre es va veure com de mica en mica hi apareixia el sol. S'anava obrint, obrint, obrint, obrint, obrint, i aquella clariana va ser la porta d'entrada de Sant Jordi. Al damunt del seu cavall, Sant Jordi, cavalcant, cavalcant, cavalcant,

0: cavalcant, va anar baixant corrents avall, anava amb el seu cavall. I vet aquí que Sant Jordi, quan va tocar terra, diuen i expliquen, va acabar començar a barallar-se amb els sarraïns i els va fer fora tots. I varen guanyar els cristians aquella batalla. Però la cosa és que Sant Jordi, aquell dia, anava massa de pressa. Va rebotar, va xocar amb una roca, va caure a terra, i en aixecar-se se'l va veure fer així. En veure fer així, la gent que de lluny ho veia va veure que li saltava una cosa de la mà. Quan tot plegat va passar, perquè Sant Jordi havia guanyat, va pujar al damunt del seu cavall i per allà on t'havia aparegut, doncs volant, se'n va anar i va desaparèixer, diuen que llavors la gent se'n va anar cap allà. Que què li havia passat? Varen veure que allà a terra hi havia un dit petit que calculen que Sant Jordi va perdre, es va tallar el dit i va quedar per allà a terra, justament en la caiguda, en aquella caiguda massa ràpida. I a mi m'han dit que en allà, no sé si és a la catedral o a quina església, a l'Alcoi, hi tenen justament aquell dit. I tothom diu i assegura que és un dit de Sant Jordi.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 533. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem tots els divendres i dissabtes per Ràdio Mollet i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast, Mixcloud, Spotify, iTunes, e-books, etc. A més, estem emetent regularment sessions i seleccions musicals en el nostre canal de stream a Mixcloud, que trobaràs a mixcloud.com/núvoldefum.

aquesta nit arrenquem amb el compositor anglès Barry Hudson Taylor i la suite de 8 peces per a piano inspirades per moments personals dels darrers anys: el pes de la pèrdua, el dolor, el lent canvi cap a la curació i els breus moments de llum que sorgeixen durant aquest camí.

continuem amb la música del productor Eric Klinga des del seu disc 100 Tongues, que trobareu en vinil en el seu propi Bandcamp. Són 5 talls dels quals ens quedem amb el segon, Opaque Stars.

Descobrim avui un nou projecte col·laboratiu. Porta per nom Hello Under i està format per Drew Sullivan, conegut com Slow Dancing Society, i Ludwig Zimbrelius, conegut com Pearl, Illuvia, Eternal i de més. Junts signen un disc sota el nom de Quiet North per al segell Letters from the Edge, que també trobareu en vinil. Escoltem el tall Mountain Shelter.

0: Estàs escoltant Núvol de Fum.
1: I ja el van presentar fa un parell de setmanes el treball de Foundation i Henrik Meyerkord, Kings and Queens.

I tenim per avui un nou treball amb versions d'Erik Satie, aquest signat pel compositor mexicà Jairo Guerrero. Traducciones atmosfèriques. És un disc amb 6 versions en clau electrònica de les famoses gimnopedies innocients de Satie. Partint de les partitures originals en format MIDI, el material es torna manipulable en notes, tempos, cadències i així com en timbres i textures. Escoltem la primera nociència.

Doncs força interessant aquesta versió de la No Sien número 1 de Satie per Jairo Guerrero. Trobareu el disc dins el catàleg de DWE. D'aquí passem al productor de Deep Techno i Ambient, Brendon Moller, a qui ja coneixem prou bé, amb un vinil que acaba de publicar en el segell Echo Limited, i aquest tall titulat Scorching.

Doncs una mica de dub techno com el que ens ofereix en aquesta ocasió Brendon Moller des d'aquest nou vinil, des d'aquest EP per a Echo Limited i aquesta peça titulada Scorching. I aquesta nit tancarem ja el programa amb l'italià Marco Lucci i el seu nou tema Poetry Makes Nothing Happen.

Doncs amb Poetry Makes Nothing Happen, aquesta nova peça de Marco Lucci, hem arribat a la fi del programa d'aquesta nit, al número 533 del Núvol de Fum. Una setmana més us recordo que tindreu i que teniu disponible tots els podcasts en el blog del programa núvoldefum.blogspot.com i que els teniu també a totes les plataformes habituals de podcast com és Mixcloud, eBooks, Spotify, Apple, etc. Jo, sense més que afegir de moment, m'acomiado ja de vosaltres. Ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora a tothom, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Benvinguts una setmana més. La setmana passada vam fer un especial de música... Bueno, la setmana passada no, perquè era Sant Vicenç. Però el programa anterior vam fer un especial d'íntegra de música dels anys 80. Doncs en aquest cas em venia de gust fer un programa sencer de música dels anys 90. I en aquest cas anem fins l'any 1994 amb els Roxette i el seu Sleeping in My Car. Comencem el programa amb bon rotllo des de Suècia. Vinga, va, que es balla al Vallès.

Roxette des de l'any 1994 amb el seu Sleeping in my car. Quina mega cançó, quin bon rotllo, quin rock més ben tocat. I com que és especial dels anys 90, anem fins l'any 1999 amb Alice DJ i el seu Better Off Alone. Vinga, va, una mica de discotequeo.

Better Off Alone, Alice DJ, des de l'any 1999. I seguim a l'any 99, tot i que la cançó la van publicar el 98, però va ser el 99 quan va

Dab-a-dee, Blue Dab-a-dee, Eiffel 65. Quin temazo, eh? Aquesta la vau ballar, ai, ho sabeu. Com la que ve ara, des de l'any 1994. Ojo, que entra molt forta. Mira, mira, mira, mira, que sona. Toma ja, Corona, The Rhythm of the Night, un mega himne dels 90. I de la música dance en general.

Aquesta també va sonar molt, en les discoteques del moment. Dubidub, des de Dinamarca. I ara ens anem fins a Itàlia. L'any 1997 algú se li va acudir fer aquesta meravella que es diu Free From Desire, en aquest cas és La Gala. Free From Desire.

Mare meva, la gala, que no l'hem ballat vegades aquesta cançó. Free from Desire, des de l'any 1997, des d'Itàlia. Aquesta avui en dia encara sona. Recordo que la setmana passada, en el programa anterior, que era tot dedicat a la música dels anys 80, us vaig posar una cançó que es diu I'm So Excited, de les Pointed Sister, i us vaig dir que hi havia una versió dels anys 90, que la va fer una cantant que es diu Nina, de l'any 1997, la va remesclar, remixar, la va refer, i va fer aquesta cançó, que és molt discotequera. I'm So Excited, la versió de la Nina. A mi, que personalment, aquesta cançó m'encanta. I'm so excited, and I just can't hide it. Que tinc constipat.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Parlem de cuina.
4: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
5: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, seguim aquí a Ràdio Mollet, el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial. I què, cosa ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Avui especial música dels anys 90. Com la setmana passada vaig fer especial de música dels anys 80. I potser un dia fem un especial de música dels anys 2000, que el farem. I també potser un dia farem un especial de música dels anys 70, que també el farem. Vinga, va, anem fins l'any 1990 amb una cançó del grup London Beat. Una cançó que m'encanta. I've been thinking about you. Des de l'any 1990, insisteixo. Vinga, va, una miqueta de bailoteo noventero.

That's your mama in Chihuahua. London Beat des de l'any 1990. I've been thinking about you. Quin bon rotllo cançó per començar aquesta segona hora, eh? Com la que ve ara, Mr. Bane Recall, des de l'any 1993. Això ja veu una miqueta més fortet, eh? Call him Mr. Bane. Call him Mr. Cole.

One and I Want It Now. Déu-n'hi-do, quina canya reparteixen els Culture Beat amb el seu Mr. Bane Recall. Vinga, va, anem amb una cançó que a mi em flipa des de l'any 1998, Sash i el seu Mysterious Time. Temazo, eh? Com puja, com puja. Mysterious Time, Sash.

Your Time. Saps, des de l'any 1998, eh? Com mola aquesta cançó i té un punt misteriós. Mysterious Times. Té aquest aire. Va, anem des de l'any 1998 fins a l'any 1990 amb una cançó que la trobo brutal, amb una cantant brutal. Right on Time, del grup Black Box, des de l'any 1990. Mira quins crits.

Black Box amb el seu Right on Time des de l'any 1990. Jo he de confessar que aquesta cançó m'encanta. Però ojo que la que ve ara, si estem parlant de bones cantants, anem fins l'any 1993 amb Robin S. i el seu Show Me Love. Mira com canta Robin S. Recordeu que avui és especial dels anys 90. Vamos! Vamos!

Loving Ass, Show Me Love, quina passada, eh? Us agrada aquesta. Des de l'any 1993. I vinga, va, del 93 passem al 96 i ens anem fins a Holanda amb Amber i el seu This Is Your Night, des de l'any 1996. This Is Your Night. Amber, vinga, va. This Is Your Night.

Up Deep That Day. This is your night, Amber, des de l'any 1996. Des d'Holanda, i des d'Holanda marxem fins a Itàlia amb un mega DJ de l'època, Gigi D'Agostino, el seu Your Love Elixir. Doncs molt bé, espero que us hagi agradat aquest programa recopilatori especial dels anys 90, avui el que es balla al Vallès des de Ràdio Mollet. Soc en Pele Bernial, ens escoltem la setmana que ve, visca la música, i seguim!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor. I us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena. Tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques i de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2

0: poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de barradissor solar. Un barret amb bales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: més cap a lluc.
1: Escoltes Music Calaix.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No
7: passa... Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
8: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
9: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
10: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
11: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: què et sembla, Aina? Tu pots respirar entre cançó i cançó?
1: És increïble, mare meva, quin ritme que porta en Gerard Quintana.
0: Costa. I escolta'm, t'aviso que s'acosta al moment Empordà. Mira, mira,
1: Déu
0: en Gerard Quintana ara ha vist en Xavi Coral i l'ha saludat i li ha fet que alcés la mà, veus? Ha tardat una mica més que nosaltres a identificar-lo, eh?
2: Que ens informa del increïble. Futbol femení i del que no és femení, també.
0: Es fixa en tot.
1: Sí, sí.
0: Guita, guita, ha vist algú altre.
1: Com pot ser que tingui temps fins i tot de veure la gent que entra al públic?
0: Doncs, Aina, no fugim d'estudi. S'acosta el moment Empordà, eh?
1: Oh, per favor,
0: jo,
1: quins nervis.
0: Em fa patir, perquè, clar, com ens ho farem si s'enfons a la Rambla de Figueres?
1: Doncs pot ser, eh?
0: Clar, és que aquí generaran de cop un forat negre.
1: Mare de Déu.
0: Està presentant a la banda. Està presentant a la banda.
1: S'està fent pregar perquè ve un moment molt gros.
2: Però sou tots capgrossos igual.
0: 40 anys de sopa de cabra. Avui aquí comprimits en aquest concert especial que esteu vivint a través d'ICAT. No us queixareu, que vam marxar. No, que fa dos dies, com aquell qui diu, que veníem del Primavera Sound, del Canet Rock, del Vida, i ja som aquí de nou, avui a l'acústica, i d'aquí dues setmanes, ja us avanço, que serem al Mercat de Música Viva de Vic.
2: Un luxe teníem nosaltres, el grandíssim... Jo sempre que el veig penso en el Clint Eastwood. Que em podríeu, tio? El baix, Jordi Mericat!
0: Que en Jordi Benicat, al baix, és l'únic de tota la formació que és dalt a l'escenari amb ulleres de sol.
1: Ah, sí?
0: Sí, clar, és un xic inquietant, perquè clar, aquí hi ha més aviat foscor, hi ha focus, no?, que enfoquen cap al públic i això. Però sí, sí, el tio impertèrrit amb el baix, amb ulleres de sol, no se les ha ni mogut, ni aixecat, ni posat al damunt del cap en cap segon.
1: Saps què pot ser? Perquè això li passa també a molta gent que porta ulleres graduades, que tens les graduades de sol i llavors et deixes les altres a casa i no et pots treure les de sol perquè, si no, vas sense ulleres, saps?
0: Doncs pot anar per aquí. Per cert, per qui s'hagi incorporat tard, ara que en Gerard Quintana està presentant els components de Sopa de Cabra, veieu que això està durant estona, perquè són 10 músics aquí, fent-ho tot en directe dalt de l'escenari.
1: Oh, la Bet és fantàstica. Sí. Tinc la sensació que enlaira moltíssim el concert i que fa les cançons molt més boniques, fins i tot.
0: Expliquem a la gent que ens estem enviant missatges, tu i jo, entre cançó i cançó, i que hem dit això tots dos, que sí que sí que creixen les melodies amb la Bet, 100%.
2: Transformat en teclista. Richie Sun!
1: Jo tinc la sensació que el públic ara mateix no s'espera gens el que està a punt de passar, eh?
0: És que, clar, ara, des d'ara i fins al final, són tot un hit rere un altre. Sí que pel que tenim nosaltres marcat en el repertori, hi haurà aquell clàssic moment, després de l'Empordà, en què faran aquella cosa de se'n van, la gent aplaudeix, tornen a sortir... Val? Veurem què passa i com ho gestiona això Sopa de Cabra. En qualsevol cas, la gent s'hi deixarà l'ànima, s'hi deixarà la gargamella. Aquí cantant absolutament tot.
2: El guitarrista de la
1: Madonna. És que imagina't, després de cantar l'Empordà a ple pulmó, necessites un moment de respir. Vull dir que jo crec que ja està ben col·locat aquest espai.
0: Clar, és que el que ens queda és... Jo no sé si ho podem destapar, però vaja. No han fet...
1: Digues.
0: El Far del Sud.
1: No han fet camins, t'anava a dir.
0: Per exemple, l'Empordà. Podré tornar enrere.
1: Quins nervis, queda un munt de cançons i de temacles per davant.
0: I el que mola més és que totes les cançons, totes les que quedin, les sentirem en directe a ICAT. Totes. És a dir, si el concert s'acaba d'aquí un quart d'hora, doncs d'aquí un quart d'hora. Si el concert s'acaba d'aquí una hora i mitja, perquè de cop embogeixen Sopa de Cabra i allarguen, doncs aquí la gent d'ICAT clavada dalt de l'escenari, expliquem-vos-ho tot, no ens mourem pas. Moment ara per en Josep Tió. En Gerard Quintana, que està presentant a tothom.
2: Josep Tió!
0: Jo crec que ara ens presenta en Raúl Orcales i a mi, que som aquí, perquè clar, tenim un peu al mig de l'escenari, tia.
1: Jo crec que en Gerard deu portar tot el concert pensant... Qui és? Hi veig un guitarra o un tècnic o algú extra que no tenia fitxat.
0: Micròfons d'ICAT. Micròfons d'ICAT aquí a l'escenari de Sopa de Cabra, eh?
2: Oriol Camagroc, Isuts, la Júlia, que ens dirigeix i ens encén la llanterna i ens marca el camí.
3: I a la veu i a l'ànima de Sopa de Cabra, Gerard Quintana!
0: Uau, tremenda ovació que s'han portat ara en Gerard Quintana, eh? Qualsevol dorm aquesta nit, Aina, eh?
1: Hi ha un
2: moment, un instant de silenci.
1: Uf!
2: Ho sentiu?
0: Però demanen silenci.
2: No sentiu aquest vent que trenca els vidres i fa trontollar les parets?
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai, que ve el
2: no
0: moment.
2: No sentiu aquesta tramuntana?
0: Ai, ai, ai, karaoke. Guita, guita. La gent engegant el mòbil. Raül Orgales entre ells.
2: Quina cosa millor que cantar l'Empordà, el cor de l'Empordà.
0: Ja s'ha dit això avui, Aicat. Som-hi! En directe, la ràdio inquieta, amb un himne.

0: Cat a l'acústica de Figueres.
1: Doncs, Icat, mira, em veu, perquè devem ser els únics que no hem cantat aquí a l'Empordà, perquè amb un excés de professionalitat...
2: No menteixis, Frank.
1: No, que sí, que me n'he estat, que si no se'm notaria. Clar, és que ara hi deu haver milers de persones...
3: Hauríem de marxar a l'escenari.
1: Aquí a Figueres. Mira, ara fa allò en Gerard de dir... Marxem, no marxem, ens aplaudiu, tornem a sortir...
2: Com crida la gent.
3: Nosaltres tampoc no volem marxar de l'escenari.
2: Clar que no.
3: Després hi haurà un concert collonut d'una banda collonuda com és la Ludwig Band. Si no us els perdeu, hòstia. Però em sembla que encara ens queden uns minuts i els podem aprofitar. Voleu més? Nosaltres també. Tornem a començar, què cony?
1: Veus el que et deia?
3: Bona nit, malparits!
1: Bona nit, malparits, de nou, eh?
2: Sí, sí.
1: Vinga, va, tot queda igual. Recta final d'aquest concert de 40 anys de sopa a l'acústica de Figueres. I, Icat, quina tornada que ens estem marcant de les vacances, Aina. Quina tornada.

0: Hòstia, quin públic més collonut!
1: Ho anava a dir jo. Exactament com ho ha dit en Gerard Quintana, un públic collonut avui a la Rambla de Figueres, que ho està cantant tot, ho està aplaudint tot. Suposo, Aina, que tu que ho sents, deus al·lucinar amb com hi posa l'ànim al públic.
2: No, no, és espectacular. Quina manera de donar-ho absolutament tot.
1: Ara he vist que en Josep Tió canviava la guitarra elèctrica per l'acústica.
2: Moment íntim.
1: Fa molta pinta això del Far del Sud, eh?
2: Enceneu les llanternes.
1: Exacte. La llanterna del mòbil pot quedar un vídeo molt xulo.
2: Sí.
1: Queden tres cançons, eh? Per tant, també a través de la ràdio, a través d'ICAT, doneu-ho tot, que això s'acaba.
0: Cap a Roses, va. Us sembla bé? Sí. Ho dic perquè allà segurament el far que ens guia ens ajudarà a cantar aquesta cançó. Només us heu d'imaginar, sabem que teniu molta imaginació, només us heu d'imaginar que nosaltres desapareixem d'aquí. Això es transforma en un cinema a la fresca, baixa la pantalla, s'il·lumina i surt el títol El far del sud.

0: Escoltes ICAT.
1: Oh. Oh, ara sí que som rius de gent. Bet?
2: Voy, voy.
1: Sí, sí, no tinguis pressa. Una cançó que és més vella que nosaltres i que a cada moment que passa pren nous significats i nous sentits. Ens ajudareu a cantar-la, veritat?

0: Moments màgics que estem vivint aquesta nit de dissabte. Gràcies. Vaja, matinada de diumenge ja.
1: Gràcies,
0: Figueres. A ICAT, en directe, acústica de Figueres.
1: Un somni aquí amb vosaltres.
0: Concert de sopa. Per i, si no ens han enganyat, Aina, en queda una.
2: I queda un autèntic temacle.
1: Aquesta nit, tots els camins porten aquí.
0: Ho acaba de dir. Spoiler.
1: Porten a l'acústica.
0: Tots els camins porten a l'acústica i a ICAT.
1: Duen a les Rambles. I espero que ens seguim trobant per aquests camins, duguin on duguin, ens portin on ens portin. Moltes gràcies sempre.

0: Doncs ara sí, que s'ha acabat. Han disparat cançons gravades, tothom aplaudint, els focus que enfoquen el públic, els músics que s'alliberen dels instruments, es treuen els auriculars, aquell gest tan típic, i van cap al centre de l'escenari, s'abracen, saluden, piquen de mans, miren a la gent, molta complicitat, molta harmonia, molta entrega, i em sembla que he vist ahir el moment exacte en què les dues últimes persones de la Rambla de Figueres que tenien veu l'han perduda. Cantant camins.
1: És que quin autèntic privilegi haver pogut viure aquest concert aquí a ICAT, aquest concert de 40 aniversari de Sopa de Cabra a l'Acústica de Figueres, amb tots aquests autèntics tamacles que han recollit en aquest concert tan i tan especial.
0: És que les han fetes totes. Al carrer dels Torrats, al Boig de la Ciutat, els teus somnis, seguirem somiant, mai trobaràs sota una estrella l'Empordà, tot queda igual, al Far del Sud, podré tornar enrere, camins, tots els hits, avui amb aquestes dues cançons exclusives que han sonat, que eren, a veure si no m'equivoco, Temps de Cega i Sens, oi?
1: És així, correcte, sí, sí.
0: I ara encara són dalt de l'escenari, abraçant-se, fent-se fotos, saludant. Es nota molt que ho estan gaudint, això, el Sopa de Cabra, que realment els venia molt de gust aquesta retrobada, aquesta celebració de 40 anys, perquè no paren d'abraçar-se, de picar-se a l'espatlla, al pit, de mirar-se amb la gent que se'ls segueix mirant, els segueix aplaudint. Veig en Xavi Coral, per exemple, perquè el paio és especialment alt.
1: Un autèntic fan.
0: Clar, i llavors crida l'atenció. I la gent que... És que no s'ha mogut, eh? Mira què deu fer ja. 3 minuts ben bé, que s'ha acabat el concert. Doncs aquí no s'ha mogut ni una persona. Tothom al seu lloc, mirant a l'escenari, picant de mans, saludant, fent fotografies, fent vídeos, traient estelades també, saludant i acomiadant a Sopa de Cabra i celebrant aquests 40 anys que nosaltres avui hem gaudit aquí, en el concert que han fet a l'Acústica de Figueres, que ha estat la tornada de 0 a 100 d'ICAT, que tanquem temporada estiuenca a l'Acústica, i demà passat, dilluns 31 d'agost, comença ja la temporada regular. Nosaltres, Aina, cada tarda, de 5 a 7, nota de veu.
1: I tant. Tenim moltes ganes de començar la temporada i seguirem fent concerts i posant música a ICAT.
0: D'aquí 15 dies ja serem al Mercat de Música Viva de Vic, que si l'Acústica és el tancament de l'estiu, Vic és l'inici de la tardor. Tampoc ens perdrem aquella cita, que allà on hi hagi moguda cultural de creació d'escena catalana, doncs allà que hi haurà la gent d'ICAT. Avui repetim que aquesta feina, tot el que heu sentit, ha estat possible gràcies a en Raül Orgales i en Martí Cuní, a la cura del so des de Figueres, la Rosa Massaguer tallant el bacallà a la producció, l'Aina i jo, que som els que hi hem posat la veu, en Joan Arroyo, el control tècnic allà a l'estudi d'ICAT Catalunya Ràdio a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i també la gent de control central que ha fet possible els enllaços. Aina, alguna cosa que vulguis afegir? Algun moment que t'hagi quedat a la retina que tinguis ganes de compartir?
1: No, simplement la felicitat que hem viscut en aquest concert, com de bé ens ho hem passat a dalt i a baix de l'escenari. O sigui, crec que tothom ho ha donat absolutament tot i és un colofó de l'estiu fantàstic, l'Acústica de Figueres.
0: Per cert, m'ha arribat el rumor que en el moment Empordà has abandonat el teu lloc al backstage i t'has enfilat a l'escenari.
1: És així.
0: Això és cert?
1: Ho he d'admetre, és cert. Sort que em sé la cançó molt i molt bé i ja he intentat ser al meu lloc un altre cop abans que acabés, però m'he escapat. He vist un minutet de l'Empordà, sí, sí.
0: Aina, un plaer haver compartit 3 hores de ràdio amb tu, o més, no ho sé, he perdut el compte, però això ha estat un autèntic goig, i ens retrobem el dilluns a les 5 al Nota de Veu.
1: Igualment, Frank, bona nit.
0: Gràcies a tota la bona gent que ha treballat per aquest especial, a vosaltres que hi éreu, i ara seguiu amb la música que us punxa de seguida en Joan Arroyo, i el que us deia, dilluns 31 d'agost, demà passat, a ICAT, ja ens hi posem. Veniu, que us ho passareu de nassos amb nosaltres, segur.
2: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.